Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 60%. Beating like a drum roll, no holding back.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

0: Samantha.
1: Faves!
2: Quina beneitura, no?

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 58%.
1: Saps fer-ho, saps fer-ho.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana, Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià, la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, en trams intermitents de l'AP7 sentit sud, de la Roca del Vallès a Santa Perpètua, C17 a Parets, també sentit sud, i C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. L'equip de Luis de la Fuente va mostrar-se molt superior durant tot el partit en joc i xuts a porteria. Aquest migdia els jugadors aterren a Madrid per participar en les celebracions d'aquesta tarda. Nove dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i mobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, el preu més alt des del juny.

0: tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Avui haurien de poder tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona. La resta encara hauran d'esperar algunes setmanes fins que s'acabi de comprovar el terreny. Les obres de la línia 9 del metro van provocar un forat de 9 metres de diàmetre i 4 de profunditat. I la Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports.
0: Mundial, a banda, altres titulars. Montserrat Raya, bon dia.
2: Bon dia. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder, té 5 minuts sobre el segon. Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Yashi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I ens queda el titular del temps. La nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor, tornant els valors màxims i pròxims, aquests 40 graus, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o a l'interior de l'Ebre, tot plegat amb sol, però alguns núvols a la tarda també. No és impossible algun ruixat local al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí d'avui dilluns 20 de juliol. Molt bon dia. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 58%.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora, lentitud encara a la ronda de dalt de Trinitat a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a l'AP7 a Cardedeu en sentit sud, C58 a Ripollet, sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta mateixa tarda i demà ja participarà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. Unes celebracions que, en el cas de Ciudad Rodrigo, a Salamanca, han deixat un menor mort quan es va ensorrar part d'una font on s'aplegaven els seguidors. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. Nové dia consecutiu d'atacs dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90. És el preu més alt des del mes de juny.

0: The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, és un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports. La selecció espanyola guanya el segon Mundial de Futbol amb un gol de blaugrana Ferran Torres a la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. Milers de persones ho celebren a Catalunya. L'equip espanyol arribarà al migdia a Madrid amb el trofeu i a la tarda ho celebraran pels carrers de la ciutat. Avui, segona jornada de descans al Tour de França. Pogacar és més líder. Té 5 minuts sobre el segon, Evenepoel, que va guanyar ahir, i abandonament de Vingegaard, que va caure i s'ha fracturat la clavícula. I Paula Badosa juga avui la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Sheriff.
0: I el temps, la nova setmana arrenca amb un nou repunt de la calor. Tornen els valors pròxims als 40 graus al Pla de Lleida, la Conca de Tremp o l'interior de l'Ebre. Tot plegat amb sol, però alguns núvols també de cara a la tarda. No és impossible que caigui algun ruixat local.
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 53%.

Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. El sistema d'emergències mèdiques ha fet una trentena d'assistències a Barcelona derivades de la celebració de la victòria de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol, unes celebracions que en el cas de Ciudad Rodrigo a Salamanca deixen un menor mort quan es va ensorrar una part d'una font on s'aplegaven els seguidors. Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a la negociació. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La nova onada de calor assolirà temperatures rècord i augmentarà el risc d'incendis. Avui tenim 37 municipis en perill extrem de foc forestal i 219 en risc molt alt. I avui fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va provocar la pitjor crisi viscuda a Rodalies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però les plataformes d'usuaris asseguren que la poca confiança que hi havia en el servei s'ha perdut del tot. De fet, més d'un centenar de trams encara tenen restriccions de velocitat. Les temperatures extremes que estem tenint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits, que ha caigut a nivells que no es veien des dels anys de la sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer, les paneroles. En canvi, sí que estan resistint la calorada. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. L'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado. Esports.

0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i post-sahariana en suspensió. Els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida. Amb avisos de calor aquesta tarda s'espera un augment de núvols amb alguna tronada de calor amb ventades, però poca pluja i acompanyada, en aquest cas, de fang.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 43%.

0: partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet a Barcelona, evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal. N'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. Dol oficial a Soses, al Segrià, arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer mort en un camp de panís, als afores del municipi, amb una ferida al coll. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del Consell Executiu. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha de tancar definitivament la via ferrada de la Cala Molí abans de finals d'any. La decisió del govern busca protegir la zona i, en concret, els nius d'una espècie vulnerable de corb marí. Des del consistori s'insisteix a negociar una obertura intermitent. Nou dia consecutiu d'atac dels Estats Units contra l'Iran per debilitar la seva capacitat de resposta. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària assegura que ha atacat i immobilitzat dos patrullers que pretenien passar per l'estret d'Hormuz. El preu del petroli Brent s'encareix per sobre dels $90, que és el més alt des del mes de juny. Les temperatures extremes que estem vivint des que va començar l'estiu compliquen la vida dels mosquits. Han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Amb tanta calor, els focus d'aigua s'evaporen molt de pressa i, per tant, les cries no poden acabar de créixer. Les paneroles, en canvi, sí que estan resistint la calorada.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol arriba aquest migdia a Madrid per celebrar el segon Mundial. Els jugadors i tècnics aniran a la Sarsuela i la Moncloa i ho celebraran pels carrers de Madrid. A Blaugrana, Ferran Torres va marcar la segona part de la pròrroga davant de l'Argentina. El Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés ahir perquè es va fracturar la clavícula en una caiguda. Pogacar té 5 minuts sobre el segon, Evenepoel, que va guanyar.

0: la teva emissora.
1: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 30%.

0: Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat ha anunciat el relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda del càrrec i ja participarà demà a la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. A partir d'aquesta hora està previst que comenci el retorn a casa dels veïns de dos dels edificis del Putxet evacuats preventivament per l'esvoranc que va provocar les obres de l'Ila 9. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques afectades per l'incident de fa més de 10 dies. I 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa continua actiu, ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, més de dues vegades la superfície de Barcelona. La Junta de Seguretat Local de Barcelona avalua avui l'índex de delinqüència i criminalitat a la ciutat dels últims mesos. En aquest temps hi ha hagut diversos tirotejos i víctimes per arma de foc. I a Soses, al Segrià, dol oficial arran de la mort violenta d'una veïna del poble de 75 anys, mentre els Mossos continuen buscant l'autor del crim. La víctima va aparèixer morta en un camp de panís als afores del municipi amb una ferida al coll. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. I ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, on l'Iran amenaça de bloquejar completament el comerç de petroli. Washington ha fet la novena nit consecutiva d'atacs aeris contra Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, les dues parts mantenen la porta oberta a les negociacions. El petroli ha superat la barrera dels 91 dòlars al barril de Brent, cosa que no passava des del juny. La policia índia reprimeix a cops els milers de partidaris de l'anomenat moviment de l'escarabat concentrats a Nova Delhi en un pols a la política educativa del govern nacionalista de Narendra Modi. Els manifestants sostenen que la popularitat del moviment representa el descontentament general entre els joves indis. I en cultura, l'spin-off de The Big Bang Theory és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming. També arriba Los Creyentes, un thriller psicològic protagonitzat per José Coronado.
1: Esports.
2: Els jugadors campions del món, la selecció espanyola, vol ara mateix cap a Madrid i arribarà a quarts de tres. Després hi haurà recepció a la Zarzuela i a la Moncloa i a les 7 rua pels carrers de la capital d'Espanya. Paula Badós acaba de perdre la final del torneig a Iaixi a Romania 6-4 i 4-0 en el segon set, hagut d'abandonar per lesió contra l'egípcia Sheriff. I el Tour de França s'amplia la lluita per la segona plaça després que Vingegaard abandonés perquè es va fracturar la clavícula. Pogacar té 5 minuts sobre el segon a Benepul, avui jornada de descans.
0: I ens queda el titular del temps. Sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa, pols sahariana en suspensió. També els termòmetres arribaran als 40 graus al Pla de Lleida amb avisos de calor. Aquesta tarda s'espera un augment dels núvols amb alguna tronada de calor, amb ventades però poca pluja i acompanyada de fang.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech.

0: Forta baixada de la criminalitat a la ciutat de Barcelona amb un descens de l'11% en el primer semestre d'aquest any. Cauen especialment els furts amb un 21% menys. Són dades revelades després de la Junta de Seguretat de Barcelona. L'alcalde de la ciutat demana penes més contundents contra la possessió d'armes que vincula al narcotràfic. Raúl Moreno serà el nou conseller de Drets Socials en substitució de Mònica Martínez Bravo, que deixa el càrrec per motius personals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat el seu relleu aquest matí. El fins ara secretari general del Departament de Drets Socials prendrà possessió aquesta tarda i ja participarà demà en la reunió del Consell Executiu com a nou conseller. La Comissió Europea multa AliExpress amb 550 milions d'euros. Brussel·les sanciona la plataforma xinesa de venda per internet en considerar que no ha atès les indicacions per impedir la venda de productes il·legals. El rei Carles d'Anglaterra accepta la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre abans d'encomanar-li la feina al seu company de partit, el laborista Andy Burnham. Starmer ha presumit d'haver fet del Regne Unit un lloc més just i s'ha compromès a fer tot, a donar tot el seu suport al seu substitut. Nous atacs a l'Orient Mitjà, l'Iran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i vaixells de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han fet la novena nit consecutiva d'atacs i hi ha també, però, missatges de les dues parts en favor d'una solució diplomàtica. Aquestes informacions fan abaixar de nou el preu del petroli, que havia superat els 91 dòlars al barril de Brent. 37 municipis catalans estan avui en perill extrem de foc forestal i n'hi ha 219 on la situació és de risc molt alt. Pel que fa a l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, continua actiu i ja hauria cremat prop de 26.000 hectàrees, que és més de dues vegades la superfície de la ciutat de Barcelona. A partir d'aquesta hora s'ha de començar a fer el retorn a casa dels veïns dels dos edificis del Putxet a Barcelona evacuats preventivament per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro. L'accés es fa amb l'acompanyament de tècnics municipals. Són els primers del total de 10 finques que van quedar afectades per l'incident fa més de 10 dies. I Tordera, al Maresme, reparteix aigua embotellada a tot el municipi mentre determina si l'aigua de boca és apta o no per al consum. Fa dues setmanes, les analítiques van detectar nivells de compostos químics artificials superiors als que estan permesos.
1: Esports. A aquesta hora hauria d'haver arribat la selecció espanyola a Madrid. Això sí, endarreriments amb el vol. Els campions del món arribaran d'aquí a menys de dues hores. Aquesta tarda hi haurà rua pels carrers de Madrid, així com també visita a la Sarsuela i a la Moncloa. El blaugrana Ferran Torres va marcar el gol de la victòria ahir, que dona el segon títol de Copa del Món. I en tenis, Paula Badosa ha perdut la final del torneig a Iași, a Romania, s'ha hagut de retirar lesionada davant de l'egípcia Sheriff.
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 26%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units. Després de la victòria al Mundial, desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya sense incidents destacables. Un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, es que no me lo creo.
3: No, aún no, no lo hemos asimilado.
4: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
0: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria, per 1-0, recordem, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
5: 16 anys després, el combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
0: És dilluns, 20 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
6: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller educador social i fins ara secretari general de la Conselleria.
7: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
0: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc, són dades de la Junta Local de Seguretat. Més qüestions, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
6: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
0: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
6: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
0: I un dia més, estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest pulsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de pulsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes, d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units aquest migdia amb la Copa del Món sota del braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada amb milers de persones al carrer. Una celebració especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. Per exemple, l'escenari Vela, al Parc de Vallparadís de Terrassa, que s'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans, Dani Olmo i Marc Pubill, ha fet bullir una ciutat que va continuar amb la celebració pels carrers de matinada sense incidents destacats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
9: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. és més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
2: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
3: No, aún no, no lo hemos asimilado.

0: va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
1: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
0: Per a Martorell, tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
2: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
0: Martorell va demostrar que la Roja té claca la ciutat.
3: Això pel que fa a les celebracions en l'àmbit esportiu, parlem amb Anna Freixa. Bon dia, Espanya ja té la seva segona estrella.
4: Bon dia, Marta. Sí, això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats i en poc per si Excelsior des de la defensa. El de l'Espanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final Espanya es va imposar a Argentina liderada per Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres. A la pròrroga, el jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
5: Similar, no encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabien que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
4: I això deia Dani Olmo.
6: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
4: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol ha d'aterrar aquesta hora a Madrid. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa i a les 9 del vespre es farà la festa de celebració a Cibeles.
3: A Barcelona, aquesta matinada, prop de 20.000 aficionats han celebrat la victòria de la selecció espanyola.
7: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler més ho han celebrat en celebrar el títol a Plaça Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum.
3: Celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
7: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer per furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
3: A Salamanca, un noi de 13 anys ha mort i un altre ha resultat ferit greu a Ciudad Rodrigo en les celebracions per la victòria.
7: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Tenim novetats al govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia per motius personals, segons ha comunicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix, a 4:45 de la tarda.
7: Es tracta del primer canvi a l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
9: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
7: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà, això sí, donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
9: Per mi és d'un gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo.

0: i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el Provacuna.
1: La consellera sortint, Mònica Martínez Bravo, ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'equador de la legislatura.
2: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir a aquest primer canvi de l'executiu. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que aquest canvi al capdavant del Departament de Drets Socials no serà pas l'últim i assegura que reflecteix precarietat en el govern.
3: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
2: Els comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
1: Tot i això, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit delicat.
4: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo doncs, la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
1: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó continuïtat.
5: Notícies en xarxa.
2: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i que s'han registrat 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb arma de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
7: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades sobretot al tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
6: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
6: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
2: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, el Putxet, han començat a tornar als seus domicilis i negocis. El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics n'hagin certificat l'habitabilitat.
1: I Miquel Santamarta ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
9: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una altra valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
1: El retorn, però, encara queda lluny per a bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
10: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
1: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
2: A Terrassa, l'Ajuntament començarà els propers dies les obres de reforma de l'escola al Vallès. Així es podrà traslladar l'alumnat d'infantil a l'edifici de primària i alliberar els espais necessaris per iniciar l'any que ve els treballs de la 12a escola bressol municipal de la localitat. Podria entrar en funcionament el 2028. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
11: Aquesta actuació va lligada a un nou anunci, el de la 13a escola bressol, que s'ubicarà al barri del segle XX en uns terrenys municipals a prop de l'arxiu comarcal. Jordi Ballart és alcalde de Terrassa.
12: Per poder donar resposta al creixement demogràfic previst a la zona, previst sobretot a la zona sud de la ciutat, és a dir, no només actuem sobre el present, sinó que també planifiquem la ciutat que vindrà.
11: Una altra de les iniciatives més rellevants en matèria d'inversions previstes als centres educatius serà la millora del confort climàtic a més de 40 escoles, amb una inversió de 400.000 euros. Abans de finals d'any es passarà de 280 a 600 ventiladors i de 9 a 22 tendals.
12: La Generalitat no ha fet res, és així, no ha fet res, ni el govern anterior ni aquest govern.
11: D'altra banda, aquest estiu també es reformarà la cuina de l'escola Fàtima i es faran altres actuacions a diversos centres.
2: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques gironines. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
13: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
14: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general. No? Significa doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat, significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques en quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
13: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Una piscina municipal de Lleida per la presència de vidres a l'interior.
1: Es tracta de la instal·lació del barri de Magraners, on han trobat vidres que són restes d'una ampolla de licor, en el que es considera un acte vandàlic. Els serveis municipals treballen per poder reobrir la piscina demà a l'hora que investiguen el tema.
2: 8 detinguts i 1.300 plantes de marihuana decomissades en una casa de l'Ella, al Maresme.
1: Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la policia local de l'Ella ha servit per desmantellar la plantació. Els arrestats són 7 homes i una dona d'entre 21 i 67 anys. La plantació estava repartida per l'interior de l'habitatge unifamiliar. A més, s'ha detectat una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica amb un cost de 60.000 euros.
2: I l'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. El govern aprovarà demà mateix la declaració de la festa del riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la festa fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens de l'any 1899. I ara és moment per la informació cultural. El 59è Festival de Sitges homenatjarà enguany dos clàssics del terror. Es tracta de Carrie i Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presenta el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
16: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quien puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que ha de viure una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
15: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
2: Passem també per Tortosa perquè vertebra d'ençà enceta una nova etapa a la capital del Baix Ebre amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals en diferents espais de la localitat fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.

0: de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
1: Berta Bragança s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia...
2: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixa, ha celebrat poder acollir... solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
3: Hem tingut algun problema per escoltar aquesta crònica de 21 Ràdio en relació a Vertebra Dansa, que enceta una nova etapa, com ens estaven explicant, a Tortosa. I no deixem les Terres de l'Ebre, perquè estem en condicions de recuperar la informació que us estàvem comentant fa uns minuts en relació a la festa del riu de Móra d'Ebre. El govern aprovarà demà dimarts la declaració d'aquesta festa com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga que hi ha a Catalunya, amb orígens de l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
4: La festa del riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la festa del riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
5: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència... amb tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899, i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i per tant continuem treballant.
4: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
3: A banda del Mundial estem pendents avui de més notícies esportives. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. La resta de la informació esportiva passa pel Barça.
6: Bon dia de nou, Marta. Sí, a l'espera de l'arribada dels 8 blaugrana que formaven part d'aquesta selecció espanyola, el Barça continua amb els entrenaments. Avui ha començat ja la segona setmana d'aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments, pensant ja en el partit de demà. Serà el segon amistós de la pretemporada. Jugarà contra el Pau francès a partir de 8:15 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez. La jugadora de Burgos arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb el Deportivo, el Granada i la Lama.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
6: En tenis, Paula Badosa es va veure obligada a abandonar per lesió la final del 8-250 de Yassi a Romania quan perdia contra l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0. Aquesta final, afegida al títol aconseguit la setmana passada, li permet aconseguir l'objectiu d'entrar al quadre principal de l'Obert dels Estats Units que es disputarà d'aquí a pocs dies. Avui Badosa apareix al lloc 93 del rànquing 8. Després d'aquestes bones actuacions ha pujat 22 llocs. En bàsquet, Badalona va nomenar ahir Jordi Fernández entrenador dels Brooklyn Nets com a fill predilecte de la ciutat. Escoltem-lo.
8: Els meus pares, la meva àvia, la meva germana, la meva família propera amb la que em vaig criar segueix aquí. Sempre tornen a Badalona, però jo crec que poder donar aquesta cultura als meus fills és molt important per mi, la meva dona també.
6: En clau de fitxatges, la penya ha anunciat la incorporació de Kiwan Chidman. El nord-americà de 2,6 metres té passaport italià. Les dues últimes temporades ha jugat al Reggio Emilia i compta amb experiència a la Lliga Endesa amb Fuenlabrada i Granada. El bàsquet Girona també reforça amb el cinquè home que arriba al club gironí. És el base nord-americà Stanley Whitaker. En tenis taula, el jove català de 12 anys, Vladimir Mayorov, s'ha penjat aquest cap de setmana 3 medalles a l'europeu júnior que s'ha disputat a Portugal. 2 ors en dobles i dobles mixtos i una medalla de bronze en l'individual.
3: Gràcies, Anna Freixas. Una informació esportiva que complementa la victòria de la selecció espanyola de futbol. Un gol de Ferran Torres, recordem, a la pròrroga ha desfermat l'eufòria col·lectiva perquè ha donat la victòria per 1-0 al conjunt espanyol per davant de l'Argentina. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, com sempre, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
5: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Bon dia, són 2:15.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Selecció espanyola de futbol torna aquest migdia dels Estats Units després de la flamant victòria al Mundial. Desenes de milers de persones han celebrat aquesta victòria de matinada arreu de Catalunya. Sense incidents destacables, un gol de Ferran Torres a la pròrroga ha desfermat l'eufòria.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido. O sea, que no me lo creo.
9: No, aún no hemos asimilado.
10: A mi m'ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. 0 tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
6: A les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció, Terrassa, Mataró, Alella, Martorell i l'Estanyol, la victòria s'ha viscut amb especial intensitat. De seguida anirem cap allà. I és que amb aquesta victòria per 1-0, Espanya ja té la segona estrella, Anna Freixa.
11: Sí, 16 anys després del combinat espanyol torna a proclamar-se campió del món de futbol, inscrivint així la segona estrella, com deies, a la samarreta. Els de Luis de la Fuente es van imposar per 1-0 a Argentina a la final disputada a Nova York.
6: És dilluns 20 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Canvis al Departament de Drets Socials. Mònica Martínez Bravo deixa el càrrec a petició pròpia i serà rellevada per Raúl Moreno. Marc Pijuan.
12: El president Salvador Illa ha destacat la trajectòria del nou conseller, educador social i fins ara secretari general de la conselleria.
13: És un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
6: La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis.
12: Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades de la Junta Local de Seguretat.
6: Els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc a la línia 9 del metro de Barcelona comencen a tornar.
12: El primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat un restaurant, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
6: En cultura, el 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño.
12: L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis, que presentarà el seu director Alejandro Amenábar.
6: I un dia més estem pendents de la calor. Avui hi ha 37 municipis amb risc extrem d'incendi forestal i 253 en risc molt alt. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Ha començat la setmana amb una temperatura ben elevada una altra vegada i el que no baixa és la humitat. Per tant, la combinació d'ambdós elements porta una xafogor immensa a hores d'ara a tot el país. A més, amb aquest púlsim en suspensió, no està el cel blau, està més aviat emblanquinat i aquest vespre fins i tot es veurà marcià perquè aquesta quantitat de púlsim continuarà sent molt elevada. Això sí, compte perquè hi haurà algun canvi, especialment entre les comarques de Tarragona i Barcelona. Arribaran algunes tempestes seques, que el que sobretot portaran és vent. Atenció a aquestes ventades molt fortes d'una forma local, això sí, que sobretot aniran produint-se entre el Camp de Tarragona, el Penedès i també el Vallès o la banda sud de Girona, fins i tot ventades rescalfades, amb una temperatura que arribarà ben bé als 40 graus en alguns indrets de Ponent, sobretot també de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant i amb pocs ruixats, també amb molta basca. N'estem pendents a la xarxa.
6: El control de so Francesc Càvila, la redacció i coordinació Marc Pijoan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Els flamants campions del Mundial de Futbol tornen dels Estats Units, ho fan aquest migdia amb la Copa del Món sota el braç després d'una victòria èpica que ha desfermat l'eufòria aquesta nit i matinada als carrers amb milers de persones celebrant-ho. Una celebració que és ben especial a les localitats natals dels jugadors catalans de la selecció. És el cas de Terrassa, l'escenari Bel, al Parc de Vallparadís. S'ha quedat petit per acollir els milers d'aficionats que han volgut veure aquesta nit passada en pantalla gegant la final del Mundial. La participació dels seus conciutadans Dani Olmo i Marc Pubill ha fet bullir una ciutat que ha seguit amb la celebració pels carrers sense incidents destacats, això sí. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
16: Unes 8.500 persones, segons fonts policials, van omplir l'espai Vela del Parc de Vallparadís per veure com la selecció espanyola guanyava el seu segon Mundial. És més del doble que la semifinal que es va poder veure també a l'Estadi Olímpic. L'Ajuntament ha ofert els partits en pantalla gran des dels quarts de final amb un seguiment que ha crescut de manera exponencial. Per la final, a més, hi va haver DJ, animació i servei de seguretat reforçat. També un punt lila. El servei de bus es va allargar fins passada la mitjanit per facilitar la mobilitat. La victòria va encendre l'eufòria i també les bengales sense que hi hagués cap incident destacat.
8: Es que no me lo creo. Es algo que nunca he vivido, o sea, que no me lo creo.
9: No, no hemos asimilado.
10: A mí me ha semblat molt bé, ja que Espanya ha dominat el partit molt bé. Zero tiros d'Argentina i 20 d'Espanya i una alegria per tothom.
16: L'alegria va continuar encara fins ben entrada la matinada.
6: A Martorell també estan orgullosos del paper de la selecció al Mundial. Sobretot estan contents per Eric García, que ha format part del combinat estatal i que és veí del municipi. Martorell Televisió, Manel Gómez.
17: Martorell s'ha llevat avui amb un gran orgull. La ciutat celebra que un dels seus veïns, l'Eric García, ja és campió del món de futbol, una fita que torna a situar Martorell al mapa esportiu internacional. Abans de l'inici de la final, l'Eric va voler tenir un record per l'afició que s'havia reunit al Parc de la Sínia per seguir el partit.
18: Hola, veïns, com esteu? Res, volia agrair-vos tot el suport que hem tingut durant aquest Mundial i esperem que avui puguem portar la segona estrella cap a casa.
17: Per a Martorell tenir un campió del món és motiu d'immens orgull. L'Eric García torna a posar el nom de Martorell al mapa, aquesta vegada després de conquerir el títol mundial davant l'Argentina. Tot i començar el partit des de la banqueta, la seva entrada en els últims minuts va ser determinant per ajudar l'equip a aconseguir el títol. Un orgull que també comparteix l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.
19: No hem tingut mai un campió del món de futbol a Martorell i tenim el primer martorellenc campió del món. Jo crec que això és d'un orgull enorme.
17: Martorell va demostrar que la Roja té clar que la ciutat.
6: Un dels grans protagonistes d'aquest Mundial ha estat el jugador de l'Estanyol, Pau Cubarsí. El central gironí del Barça ha estat triat millor jugador jove del torneig. Una trajectòria meteòrica que l'ha dut de jugar al Vilablareix a tocar el cel mundialista. Televisió de Girona, Bru Ortega.
20: Només amb 19 anys, Cubarsí s'ha penjat l'or mundial, convertit en un dels millors centrals del món, i havent hagut de defensar amb èxit a davanters de primer nivell, com Kylian Mbappé, Dembélé, Olise o Leo Messi, entre molts altres. Així valora la fita des del Futbol Club Vilablareig, i concretament el seu director esportiu, Àngel Gibic. Escoltem-lo.
21: Ens sentim molt orgullosos de tenir un jugador que va tenir els seus inicis aquí i que hagi aconseguit tan jove doncs arribar en tan poc temps a l'èlit, en aquest cas aconseguir un Mundial. La veritat que és tot un exemple com a jugador, com a persona, per tots els nens i nenes que ara mateix formen part del nostre club.
20: Ara, Cubarsí s'ha convertit en el primer gironí que guanya un torneig continental, a més de ser escollit com el millor jugador jove del torneig.
6: I tenim una última hora perquè acaba d'aterrar l'avió de la selecció espanyola a l'aeroport de Barajas, a Madrid, amb tots els components de la selecció i, evidentment, la Copa del Món de futbol. Una Copa del Món que ha generat celebracions, com us estem explicant, al llarg de tota la nit i matinada, però que en l'àmbit esportiu implica que Espanya ja pugui penjar-se una segona estrella a la samarreta. Anna Freixa, bon dia.
11: Bon dia, Marta, sí, i això que no era una de les grans favorites per al títol, però la selecció espanyola ha fet un Mundial impecable amb un gran treball defensiu que li ha permès deixar la porteria a zero en 7 dels 8 partits jugats, i en Pau Cubarsí, Excelsior, des de la defensa. El de l'Estanyol ha estat guardonat amb el premi al millor jugador jove. A la final, Espanya es va imposar a l'Argentina de Leo Messi per 1-0 amb un gol del blaugrana Ferran Torres a la pròrroga. El jugador català Marco Corella valorava el segon Mundial per la selecció espanyola.
22: Similar-ho encara, jo crec que no ens ha donat molt de temps, hem estat amb les famílies, ara estem un altre cop junts al vestuari, ens espera un llarg viatge, però bueno, amb ganes d'arribar a Espanya, que hi ha hagut molta gent pues, que per condicions no ha pogut venir, que és molt que s'entén amb molta facilitat, i bueno, ara tenim ganes d'estar allà, celebrar amb tota la nostra gent, que també els hi donem les gràcies per tot el suport, que ens hem sentit com a casa, que sabíem que teníem molta gent darrere nostra i que estem molt, molt orgullosos d'aquests ànims que ens han donat.
11: I això deia Dani Olmo.
23: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos los niños y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador, y al final ese es nuestro estilo también.
11: Amb Cucurella i Dani Olmo són 9 els jugadors catalans que han format part d'aquesta selecció de 26 futbolistes. El combinat espanyol acaba d'aterrar ara mateix a l'aeroport de Barajas, a Madrid. Està previst, doncs, que surtin ja de l'avió i la copa la portin Luis de la Fuente, el seleccionador, i Rodri, el capità, i doncs siguin els dos primers en sortir d'aquest avió que, com dèiem, ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Aquesta tarda a les 4 està prevista la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa és on començarà la rua de els campions. Començarà aproximadament a les 7 de la tarda, recorrerà els carrers de Madrid i a les 9 del vespre la festa es completarà a Cibeles.
6: Us anirem explicant tot allò relacionat amb aquesta arribada de la selecció espanyola a Madrid al llarg d'aquest informatiu. De moment seguim repassant com han anat les celebracions a Barcelona. Prop de 20.000 aficionats han celebrat fins a la matinada la victòria de la selecció.
12: La majoria, uns 13.000, s'han concentrat a la plaça de Catalunya. L'Arc de Triomf ha plegat 5.000 i un miler ho han celebrat el títol a la plaça d'Espanya. Unes 27.000 persones van seguir el partit des d'una pantalla gegant instal·lada al fòrum. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, valora el civisme en la celebració.
24: La resposta de la ciutadania va ser, jo diria, cívica, va ser amb una nit de molta alegria i de molta celebració. La nostra estimació és que van sortir més de 50.000 ciutadans de Barcelona al carrer a manifestar la seva alegria i que s'ha saldat sense cap incident greu i, per tant, la celebració ha estat alegre, ha estat de convivència, tenint en compte que entre nosaltres també tenim una comunitat argentina molt important a la nostra ciutat, que també donaven suport a la seva selecció.
6: Unes celebracions que s'han saldat amb 3 detencions i una trentena de persones ateses per emergències.
12: 2 dels arrestats ho han estat pel robatori amb violència d'un telèfon mòbil i el tercer pel furt d'una motxilla. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha fet 29 assistències, de les quals 24 lleus i 5 menys greus.
6: A Salamanca hem de lamentar la mort d'un noi de 13 anys i un altre que ha resultat ferit greu, en concret a Ciudad Rodrigo, en les celebracions per la victòria.
12: Els fets han passat a quarts d'una per l'esfondrament d'una font on s'havien concentrat diverses persones. Part de l'estructura ha cedit per l'aglomeració i s'ha precipitat sobre les víctimes.
6: Canvis al govern de la Generalitat. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo al capdavant de Drets Socials. La consellera deixa el càrrec a petició pròpia, per motius personals, segons ha comunicat el president Salvador Illa aquest matí. Moreno era fins ara el secretari general de la conselleria i prendrà possessió del càrrec avui mateix a 4:45 de la tarda.
12: Es tracta del primer canvi de l'executiu des de la investidura, ara fa 2 anys. Illa ha explicat el perfil del nou conseller.
13: Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social.
12: El nou titular de Drets Socials en el govern ha estat tinent d'alcalde de Benestar i Famílies a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on s'hi ha estat 12 anys i també ha exercit de diputat al Parlament durant els darrers 9 anys. Illa ha remarcat que el relleu permetrà donar continuïtat a la feina feta fins ara per Martínez al capdavant del departament.
13: Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
12: La consellera sortint ha dit a través de les xarxes socials que haver estat consellera ha estat l'honor més gran de la seva vida i que deixa el departament en les millors mans. Aquest és el primer canvi de govern de Salvador Illa coincidint amb l'Equador de la legislatura.
6: Esquerra Republicana i els Comuns s'han volgut referir avui a aquest primer canvi de l'executiu d'Illa. La portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que no serà pas l'últim canvi i diu que reflecteix precarietat en el govern.
1: Aquesta remodelació del govern Illa ens demostra que hi ha coses que no funcionen. Una consellera que vivia a Madrid, una consellera que es queixava de les baixes però que fa més de 3 mesos que està de baixa i una consellera de territori que sabem que es presentarà a les municipals de Girona. Per tant, creiem que un govern en aquestes condicions és bastant precari per als reptes que Catalunya avui té.
12: Els Comuns demanen aprofitar aquests canvis per fragmentar la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Tot i això, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha dit que estaran atents a que el nou conseller faci bé la seva feina en un àmbit, diuen, delicat.
2: Tindrà molta feina el nou conseller, així que li desitjo la millor de les sorts, perquè no portarà material, en aquest cas, senzill, i tots i totes sabem que és una conselleria complexa. Així que esperem que tingui èxit, que serà el de tots i totes, al cap i a la fi. Podeu estar segures que estarem molt atentes de com va gestionant, insisteixo, qüestions tan, jo crec, importants com la dependència o com la renda garantida de ciutadania.
12: I la CUP considera que el relleu de Martínez Bravo pel seu número 2 no és el canvi que caldria, sinó que és continuïtat.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Són 3:45. La criminalitat a Barcelona baixa un 11% el primer semestre de l'any, tot i registrar-se 9 homicidis. Els furts i els incidents amb armes blanques disminueixen un 20% i les agressions sexuals gairebé un 10%. Però la seguretat continua sent una de les principals preocupacions dels barcelonins, especialment per la irrupció d'incidents amb armes de foc. Són dades que s'han presentat a la Junta Local de Seguretat. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Aquests 6 mesos s'han registrat 9 homicidis a Barcelona, 3 dels quals relacionats amb el crim organitzat. Aquestes xifres contrasten amb la baixada de delictes, passant dels 83.000 al mateix període del 2025 als 74.000 d'aquest any. Govern i Ajuntament celebren la reducció delictiva, però es mostren preocupats per la irrupció de la tinença d'armes de foc. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana contundència.
4: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades vinculades
24: sobretot el tràfic de drogues. Volem ser molt categòrics i molt clars a l'hora de demanar al Ministeri d'Interior i al Departament d'Interior que continuïn en aquesta línia de contundència i determinació de combatre el crim organitzat i de donar els instruments legals que els cossos policials demanen.
3: Els robatoris violents han baixat prop del 30%, els incidents amb armes blanques un 20% i els delictes relacionats amb la multireincidència un 16%. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
0: Valorem que part de l'estratègia que s'està desplegant de més coordinació, més efectius policials que estan treballant de forma coordinada i especialment la lluita contra la delinqüència persistent a través del Pla Campai comença a donar uns resultats positius.
3: Cauen prop d'un 10% les denúncies per agressions sexuals, però els delictes de violència domèstica doblen els de l'any passat.
6: Encara a Barcelona, els primers veïns i comerciants afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet han començat a tornar aquest matí als seus domicilis i també als negocis. De fet, el primer establiment que ha pogut recuperar l'activitat ha estat el restaurant Sant Gervasi, després que els tècnics municipals n'han certificat l'habitabilitat.
12: I el seu restaurador, Miquel Santamarta, ha explicat que dedicarà el dia a netejar i preparar el local per reprendre plenament el servei demà.
5: Ha anat bé, no?, segons lo pactat, que a les 11 amb els tècnics de l'Ajuntament i hem pogut entrar, hem fet una última valoració, revisió i ja està. M'han entregat el certificat conforme està habitable i ja està, ja començar a netejar, endreçar i començar a arrencar per demà tenir ja tot obert al 100%.
12: El retorn, però, encara queda lluny per la bona part dels afectats. Una de les veïnes, Teresa, ha explicat que li han comunicat que haurà d'esperar almenys 4 setmanes més i s'ha mostrat indignada per l'estat de l'immoble.
7: Tinc esquerdes a manta, que veurem. La porta no es pot quasi obrir ni tancar. O sigui, és un desastre.
12: Només els veïns de 2 dels 8 blocs afectats han pogut tornar a casa.
6: La Universitat de Girona continua apostant pels projectes de recerca arquitectònica a les comarques. El projecte d'enguany inclourà investigacions a municipis com Cassà de la Selva, la Selva de Ter, Sant Julià de Ramis i Roses, entre d'altres localitats. Televisió de Girona, Marc Guibas.
8: La Universitat de Girona comptarà amb diversos projectes de recerca arquitectònica estesos per les comarques gironines. L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Sayols, ha valorat la importància del projecte.
14: I aquest compromís, com deia, penso que és important no només estrictament pels veïns i veïnes de Sant Julià de Ramis, o no només, sinó que és interessant pel conjunt de la ciutadania, de la comarca, de les comarques i del país en general, no? Significa, doncs, apostar per l'estudi del passat, per engrandir el coneixement de la nostra història, del nostre passat. Significa l'aposta per la recerca, pel coneixement, l'aposta per la difusió del patrimoni i al final també recull la idea, no?, de transformar les investigacions científiques o les troballes arqueològiques amb quelcom palpable pel conjunt de la gent, no?
8: D'aquesta manera, l'arqueologia continuarà rebent els estudiants de la universitat amb l'objectiu compartit entre municipis gironins de preservar el patrimoni cultural i continuar fent expansió al coneixement en arqueologia i la difusió científica a comarques gironines.
6: El govern aprovarà demà la declaració de la Festa del Riu de Móra d'Ebre com a festa tradicional d'interès nacional. Es tracta de la celebració fluvial més antiga de Catalunya, amb orígens a l'any 1899. Canal T, Miquel Pinyol.
25: La Festa del Riu de Móra d'Ebre serà reconeguda aquest dimarts com a festa tradicional d'interès nacional. Una distinció que culmina més d'una dècada de treball del municipi per posar en valor una celebració amb més de 125 anys d'història. Considerada la festa fluvial més antiga de Catalunya, la Festa del Riu ret homenatge a l'ofici del sirgador i a la navegació fluvial. Jordi Fornós és el regidor de Cultura Popular de Móra d'Ebre.
26: Jo crec que aquest expedient és un expedient col·lectiu, un expedient que ha sortit des del cor, des del treball, des de la insistència. En tot aquest temps ens ha donat per buscar molta més informació, la teníem documentada a l'any 1901, hem trobat un document que ara mateix ja parlem de l'any 1899 i a més tenim indicis que pot ser que la tinguem documentada de molt més abans i, per tant, continuem treballant.
25: La declaració serà aprovada pel Consell Executiu este dimarts i amb aquesta distinció la Festa del Riu es converteix en la quarta celebració de les Terres de l'Ebre que obté la declaració de Festa Tradicional d'Interès Nacional.
6: I és moment per a la cultura. El 59è Festival de Sitges homenatjarà dos clàssics del terror, Carrie i Quién puede matar a un niño. L'edició d'enguany, que es farà del 8 al 18 d'octubre, també comptarà amb la projecció d'una còpia remasteritzada de Tesis que presentarà el seu director, Alejandro Amenábar. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'edició d'enguany del Festival de Sitges ha rebut més de 3.000 propostes per participar en l'esdeveniment. Destaquen títols com Leviticus, terror religiós, que ja ha passat per Cannes i Sundance, la finlandesa Nightborn, que converteix la maternitat en un malson, o Colony, el darrer film del sud-coreà Yoon Sun-ho, creador de clàssics com Train to Busan. Amb un leitmotiv del festival que, com explica el seu director, Ángel Sala, parteix de dos títols mítics del fantàstic.
10: El 50 aniversari de l'estrena de la pel·lícula de Brian De Palma, Carrie, un gran èxit, un clàssic, una pel·lícula impactant en el seu moment i ara, i també lo combinem con el 50 aniversari d'una pel·lícula bàsica del cinema fantàstic espanyol i mundial, que és Quién puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, i que a mi te li ven una mica també el tema de los nens complicats en la història del cinema fantàstic.
9: També amb aniversari, en aquest cas el 30è, destaca la projecció d'una còpia remasteritzada de l'òpera prima d'Alejandro Amenábar, Tesis. El director estarà present durant l'estrena de la pel·lícula al festival.
6: Passem per Tarragona perquè per primera vegada la història, les entrades pel 30è concurs de Castells s'han hagut de sortejar. S'ha estat de manera pública en un acte obert al Teatre Tarragona. Aquest migdia s'havien sol·licitat 87.286 entrades per les jornades de dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre. Tere Ortega, Tarragona Ràdio.
16: Ha estat la canalla castellera l'encarregada d'extreure els números que marquen l'inici de l'assignació de les entrades entre totes les persones que s'havien inscrit al procés. Corresponen 4 entrades per petició. El número de tall de la jornada de diumenge ha estat el 14.337. S'havien fet 17.690 sol·licituds per 4.855 entrades disponibles, com ha explicat la conductora de l'acte, la periodista Aina Mallol.
17: 4.855 són les entrades disponibles per la jornada del diumenge. Recordeu que hi havia aquestes 67.577 peticions i que fem el sorteig en base al 17.690.
16: Per dissabte el número de tall ha estat el 5.172 i s'adjudiquen fins al 543. El 24 de juliol els afortunats rebran un correu per adquirir les entrades.
6: I Vertebra Dansa enceta una nova etapa a Tortosa amb una setmana de tallers, espectacles i propostes de dansa, circ i arts escèniques contemporànies. El festival reunirà companyies i artistes internacionals a diferents espais fins al 26 de juliol. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
18: L'alcaldessa de Tortosa, Maria Eixà, ha celebrat poder acollir i recuperar un festival que va néixer a la ciutat. I Eixà també ha destacat l'aposta de Tortosa pel món cultural.
19: És un senyal més d'esta aposta per tot el món cultural a la nostra ciutat, perquè tenim molt clar que és una palanca de transformació de la ciutat, també un dinamitzador cultural de primer ordre.
18: Vertebra Dansa s'allargarà fins al 26 de juliol. Destaca entre la programació l'espectacle Aleta de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o la nit solidària i del circ, amb un impactant espectacle de baldufes gegants de Guillem Vizcaíno. Els espectacles de dansa també sortiran al carrer de forma gratuïta amb actuacions a la plaça de l'absis de la catedral.
6: I seguim amb esports perquè la Copa del Món de Futbol ja és a Espanya. La selecció espanyola ha desembarcat fa només uns minuts de l'avió que els ha portat des dels Estats Units amb el trofeu sota el braç. El transportava el capità i millor jugador del campionat, Rodri. Ana Freixa, bon dia de nou.
11: Bon dia, Marta. Sí, Rodri ha estat l'encarregat de sortir de l'avió de la selecció espanyola amb el trofeu a les mans, acompanyat del seleccionador Luis de la Fuente. Després han baixat la resta de companys d'aquesta selecció, de la resta de membres de l'equip. S'han fet una fotografia de grup i ara, doncs, la plantilla ja es dirigeix cap a les seves cites de la jornada d'avui, perquè recordem, a les 4 de la tarda està previst, doncs, la recepció oficial a la Casa Reial i després a la Moncloa, i aquí a la Moncloa serà on començarà la Rua dels Campions aproximadament a les 7 de la tarda i acabarà a les 9 del vespre a Cibeles. Per tant, començarà aquesta festa de celebració, com diem, aproximadament a les 9 del vespre. Molt centrats avui en el que passava en aquest Mundial, en aquesta arribada de la selecció espanyola, però a banda d'això hi ha altres notícies esportives, com per exemple el Barça està ja esperant l'arribada dels 8 jugadors que han format part d'aquesta selecció espanyola. Continua entrenant i avui ha començat ja la segona setmana d'entrenaments en aquesta pretemporada. L'Espanyol, després de la victòria de dissabte contra l'Olot, torna aquesta tarda als entrenaments. Demà dimarts jugarà un amistós, serà el segon, jugarà contra el Pau francès a partir de 7:45 del vespre. I pel que fa a la Lliga F, el Badalona Women continua reforçant-se. La nova incorporació és Lucía Martínez, la jugadora de Burgos, arriba amb experiència a la competició després d'haver jugat amb Deportivo, Granada i Alhama.
1: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
11: Doncs això és tot pel que fa als esports.
6: Gràcies, Anna Freixa. Un dia ben farcit d'esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Per tant, ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera hem repassat l'endemà del triomf de la selecció espanyola de futbol ahir contra l'Argentina per 1-0. Els jugadors han arribat a Madrid, l'avió ja ha aterrat a l'aeroport de Barajas. Ara aniran primer a la Zarzuela, on es rebrà la família reial, després a la Moncloa, on hi haurà el govern espanyol. Després de tots aquests actes més institucionals, serà el moment de les celebracions populars als carrers de Madrid. A Catalunya també hem repassat els canvis de govern que ha anunciat avui el president Salvador Illa. De fet, el canvi de govern. Raúl Moreno relleva Mònica Martínez Bravo, al capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió, que ha demanat plegar per raons personals. Raúl Moreno prendrà possessió al càrrec aquesta tarda i demà ja participarà a la reunió del govern. I també ens hem fet ressò de l'estat de les línies ferroviàries del país, avui que fa exactament 6 mesos de l'accident de Gelida que va obrir la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies a Catalunya. Mig any després, encara hi ha 135 trams on els trens han de circular amb limitacions de velocitat i les plataformes d'usuaris asseguren que el servei ferroviari ha perdut milers d'usuaris perquè la població no confia en un servei que encara no funciona bé. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els jugadors de la selecció espanyola, efectivament, ja han aterrat a l'aeroport de Barajas a Madrid i fins i tot sembla que ja són dalt dels autocars. Tània Tàpia, Madrid, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Sí, ja els hem perdut de vista aquí a les portes al peu d'aeroport. Ja han agafat aquests autobusos llançadores en mà cap a l'autobús oficial. Un parell d'hores de descans a 6:15 els esperen a la Zarzuela, a 6:00 a la Moncloa i a partir de 7:00 rua pels carrers de Madrid amb el punt més important a Cibeles, on hi haurà escenari. Podrem sentir allà els jugadors i la celebració.
2: Doncs al marge de tot el que envolta la selecció espanyola de futbol, els partits independentistes catalans aprofiten aquesta victòria d'Espanya al Mundial per reivindicar que Catalunya pugui competir amb selecció nacional pròpia. Sentim Salvador Vergés de Junts, Elisenda Alemany d'Esquerra i Non Casadevall de la CUP.
4: Sobre la victòria de la selecció espanyola no tenim absolutament res a celebrar. Nosaltres el que ens alegrarà de veritat és que algun dia, més aviat que no pas d'hora, els jugadors catalans puguin jugar amb la selecció nacional del seu país.
5: No voy a estar nunca en contra de la alegría, pero también le manifiesto que a mí lo que me hace ilusión es tener la selección catalana.
6: Junts i Esquerra han posat pantalles gegants per seguir la selecció espanyola. Això és un gest polític greu i denunciem que aquests partits independentistes hagin comprat l'estratègia de pacificació del conflicte nacional.
2: Doncs una notícia que acabem de saber. El propietari d'Anàlisis Relevante i amic personal de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha assenyalat la participació de l'expresident espanyol en el rescat de Plus Ultra. En un escrit canviat al jutge, un dia abans de comparèixer a l'Audiència Nacional, Martínez contradiu la versió de Zapatero, que fins ara s'ha desvinculat del rescat de l'aerolínia. Julio Martínez assegura que l'expresident, com a consultor principal d'Anàlisis Relevante, és qui marcava els passos a seguir. Concreta que la primera notícia sobre Plus Ultra la va tenir el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que els directius de la companyia el trucarien. En l'escrit, Martínez també parla d'una comissió aproximada d'un 1% per Zapatero, per la seva suposada tasca d'intermediari en el rescat de l'aerolínia. I abans d'acabar, els ramaders d'Isil, al municipi d'Alt Àneu, tornen a denunciar un possible atac de l'os, només una setmana després que un altre ramader perdés 3 ovelles en una finca situada a tocar del poble. Els agents rurals encara investiguen l'origen de les morts del ramat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rodríguez.
7: Estem amb tu des de 1985.
8: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
7: 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 27%.

0: Escat Info.
1: Bona tarda, són les 4. L'empresari amic de José Luis Rodríguez Zapatero implica ara l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En un escrit a l'Audiència Nacional, Julio Martínez assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es va emportar una comissió de l'1% per la intermediació. El president Illa relleva per sorpresa la consellera Mònica Martínez Bravo i posa al capdavant de drets socials Raúl Moreno, fins ara número 2 del departament. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital de Catalunya. El nou líder laborista britànic Andy Burnham presenta una agenda política centrada en l'optimisme i en abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo a la tasca. I l'Iran, que ha atacat objectius nord-americans i patrullers a l'estret d'Hormuz en resposta a la novena nit de bombardejos dels Estats Units. Els dos països no descarten, però, tornar a la negociació. Sobre la taula hi hauria una proposta de treva de 10 dies per intentar fer tornar les parts a l'acord provisional firmat el mes passat. Tornen a casa seva els primers veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona quan fa gairebé 2 setmanes del desallotjament. La majoria encara hauran d'esperar, però, uns dies més fins que es pugui garantir la seguretat del terreny. Els clàssics del terror i fantàstic Carrie i Quién puede matar a un niño compleixen 50 anys i es converteixen en els eixos centrals de la 59a edició del Festival de Sitges. Del 8 al 18 d'octubre es veuran les pel·lícules restaurades i també s'estrenarà la sèrie de Mike Flanagan, ha fet història, de Stephen King.
2: Esports. La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de Cibeles de Madrid. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Pau Lavadosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
1: I el temps, tarda de sol i calor de plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana encara en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud, hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port i caurà algun ruixat localment amb tempesta.
0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, passen pràcticament 4 minuts de les 4. Salutacions, soc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 5. Ens hi posem. El...

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 34 graus
0: i una humitat del 25%.

0: Són les 5, bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú li va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personal. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participarà al Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. L'empresari amic de José Luis Rodríguez Zapatero implica ara l'expresident espanyol en el rescat de la companyia Plus Ultra. En un escrit a l'Audiència Nacional, Julio Martínez assegura que Zapatero era qui marcava els passos a seguir i que es va emportar una comissió de l'1% per la intermediació. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tirotejos, la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital de Catalunya. Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams de la xarxa catalana on els trens han de circular amb les limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris diuen que els viatgers han perdut tota la confiança en Rodalies. Nova amenaça per a les rutes marítimes a l'Orient Mitjà. Els houthis del Iemen diuen que bloquejaran el trànsit a l'Aràbia Saudita i, per tant, l'accés al Mar Roig. Els enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units continuen a la regió. El govern tancarà abans de final d'any la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols per protegir els nius d'una espècie de corb marí. Malgrat la decisió, l'Ajuntament vol negociar per mantenir la via oberta de manera intermitent. Berta Bradança torna a Tortosa i converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions dirigides a professionals que han donat el tret de sortida al festival. El certamen manté intacta la seva essència i no hi ha faltat tampoc la tradicional carpa on es faran els espectacles nocturns.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i de la Moncloa, tot seguit rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments al Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
0: I el temps, tarda de sol i calor en plena canícula amb xafogó a la costa i pols sahariana en suspensió. Tocarem o fregarem els 40 graus a ponent. Els núvols aniran en augment al sud i hi haurà nuvolades al Pirineu i al massís del Port i hi haurà algun ruixat localment amb tempesta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta tarda un home que podria estar...
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 26%.

0: Bona tarda, són les 6. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisis Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En un escrit enviat a l'Audiència Nacional asseguren que l'expresident espanyol marcava els passos a seguir i que es van portar una comissió de l'1% per la intermediació. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb aquest rescat. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà ja participa en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar el sistema de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. I els Mossos, que han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i Sud de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal en 74 municipis. Nova amenaça per les rutes marítimes a l'Orient Mitjà. Els hutis del Iemen diuen que el bloquejarà el trànsit a l'Aràbia Saudita i, per tant, l'accés al Mar Roig, ho diuen els hutis. Els enfrontaments entre l'Iran i els Estats Units continuen a la regió. Mig any després de l'accident ferroviari de Gelida, encara hi ha 135 trams a la xarxa catalana on els trens han de circular amb limitacions de velocitat. Les plataformes d'usuaris diuen que els viatges han perdut tota la confiança en Rodalies. I els delictes a la ciutat de Barcelona, que han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tiroteig, la majoria vinculats amb crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui pública a la capital de Catalunya. Vertebra dansa, torna a Tortosa i converteix la ciutat en l'epicentre de la dansa internacional. Uns 150 ballarins d'arreu del món participen a les formacions dirigides a professionals que han donat el tret de sortida al festival. El certamen manté intacta la seva essència i no hi falta tampoc la tradicional carpa on es faran els espectacles nocturns.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial de Futbol, celebra aquesta tarda a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina a la final. Primer hi haurà recepcions oficials als palaus de la Zarzuela i la Moncloa. Tot seguit, rua popular amb festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sharif per 6-4 i 4-0 quan la begurenca s'ha retirat per problemes físics.
0: I el temps, ruixats i tempestes que van a...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6
4: Tenim
3: FM.
4: A Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 30%.

0: Les 7, bona tarda. El president de Plus Ultra i el propietari d'Anàlisi Relevante impliquen José Luis Rodríguez Zapatero en el rescat de l'aerolínia. En dos escrits enviats a l'Audiència Nacional apunten que l'expresident era la persona que marcava els passos a seguir i el vinculen amb el pagament d'un 1% per les tasques d'assessorament. Zapatero ha negat sempre tenir res a veure amb el rescat. 4 dies després de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia, el Tribunal de Comptes es planteja no amnistiar els 30 a la trentena d'excàrrecs del govern encausats per les despeses del procés, entre ells els expresident Carles Puigdemont i Artur Mas i el líder d'Esquerra Oriol Junqueras. El tribunal ha reactivat aquest procediment i ha anunciat als acusats que tenen 10 dies per presentar al·legacions. Raúl Moreno ja és el nou conseller de Drets Socials i Inclusió en substitució de Mònica Martínez Bravo, que plega per motius personals. Ha pres possessió del càrrec aquesta tarda i demà participarà en el Consell Executiu com a nou conseller. Tindrà el repte de continuar reformant la DGAIA i millorar els sistemes de dependència. L'oposició i els socis d'Illa reclamen més canvis al govern. L'alerta per risc d'incendi s'allargarà tota la setmana i dimecres serà el dia amb més perill. El nivell de risc dels bombers se situa en 5 sobre 6 a les regions d'emergència Centre, Girona, Terres de l'Ebre i al sud de la de Lleida. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. El nou primer ministre britànic Andy Burnham en presenta una agenda política centrada en l'optimisme i abordar els maldecaps quotidians de la ciutadania després de rebre l'encàrrec de formar govern del rei Carles III. El seu predecessor, Keir Starmer, s'ha compromès a ajudar-lo en la tasca. Els Mossos han detingut un jove de 18 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una veïna de 75 anys de Soses, al Segrià. La víctima estava passejant el gos als afores del poble i algú la va atacar fent-li un tall al coll. Segons la policia, no hi ha cap relació entre el detingut i la víctima. Els delictes a la ciutat de Barcelona han baixat més d'un 11% respecte al primer semestre de l'any anterior. En aquest període s'han registrat 9 homicidis, 4 amb tirotejos i la majoria dels quals vinculats amb el crim organitzat. Són dades de l'última Junta de Seguretat Local que s'ha fet avui a la capital catalana. I els clàssics del terror i fantàstic Carrie i Quién puede matar a un niño compleixen 50 anys i es converteixen en els eixos centrals de la 59a edició del Festival de Sitges. Del 8 al 18 d'octubre es veuran les pel·lícules restaurades i també s'estrenarà la sèrie de Mike Flanagan amb la de la història de Stephen King.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol, campiona per segon cop del Mundial, ja està celebrant a Madrid el títol aconseguit ahir a Nova Jersey davant l'Argentina. Primer ha estat amb una recepció reial al Palau de la Zarzuela i ara els estan rebent a la Moncloa, la seu del govern espanyol. Tot seguit, rua popular en festa final a la Font de la Cibeles. Mentrestant, l'uruguaià Ronald Araujo s'ha incorporat avui als entrenaments del Barça. Aquesta setmana ha de ser clau per al futur de Marc-André Ter Stegen i de Karim Adeyemi. I en tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la pecorenca s'ha retirat per problemes físics.
0: Ruixats i tempestes que van avançant pel litoral i el prelitoral de sud a nord, localment amb calamarsa, la resta cel serè, tret d'alguna nuvolada al Pirineu, on no es descarta alguna gota, pluja acompanyada de fang. Aquest dimarts la calor tornarà a tocar sostre.
1: 3CAT Info.
0: Passant pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus. I una humitat del 35%.

0: La selecció espanyola de futbol celebra a aquesta hora el segon mundial de la seva història. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Després de guanyar la final del campionat contra l'Argentina a Nova York, els jugadors han arribat a primera hora de la tarda a l'aeroport de Barajas. Després d'assistir a la recepció del rei i també a la del president del govern espanyol, els jugadors participen ara, a aquesta hora, en la rua pels carrers de Madrid davant de milers de seguidors. Més enllà de l'impacte del Mundial, a aquesta hora al Catalunya Vespre destaquem que dos dels principals investigats en el cas Plus Ultra de sobte impliquen José Luis Rodríguez Zapatero. Són el president de l'aerolínia d'una banda i el propietari de la companyia Anàlisi Relevante. Asseguren que era Zapatero qui marcava els passos per aconseguir el rescat i també la comissió a cobrar. I avui sentirem el nou conseller del govern de Salvador Illa.
2: Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya? Sí, prometo.
0: És Raúl Moreno, nou responsable de Drets Socials i Inclusió, en substitució de Mònica Martínez Bravo, que ha plegat per motius personals. I un altre, que al Regne Unit avui també s'ha estrenat. Let's
3: build a new... Construïm un nou sentit nacional d'unitat, propòsit comú i positivitat. Fem d'aquest el moment en què el Regne Unit torna a creure, el moment en què recuperem l'esperança. We bring
0: back hope. Són les primeres paraules del nou primer ministre laborista Andy Burnham. Ens ho explicarà el corresponsal al País, el Regne Unit, en Quim Olivares. Explicarem també que Guadalajara ha agafat el relleu de Saragossa en la gravetat dels incendis. Aquest foc que crema a Sierra Norte segueix avançant sense control i ja ha cremat més de 26.000 hectàrees. A Catalunya el risc d'incendi continuarà sent alt tota la setmana perquè la temperatura continuarà sent elevada. A aquesta hora al Catalunya Vespre busquem també, com sempre, un titular del temps amb la nostra companya Gemma Puig.
4: Doncs avui hem estat molt, molt pendents d'aquestes tempestes que han anat resseguint la costa, amb calamarsades i sobretot amb aquest possible esclafit a la zona de l'Hospitalet de Llobregat, on han caigut arbres. Aquests cops de vent que se situen entre els 90 i els 100 km per hora, ara les tempestes se situen davant del mar, encara n'hi pot haver alguna que fregui la mateixa línia de la costa, però com dèieu, el que tindrem també de cara aquests propers dies és que la temperatura anirà pujant. Demà encara pujarà una miqueta més.
0: Gràcies, Gemma, i anirem a Girona perquè viu uns dies de pel·lícula. Fins al 3 d'agost, el barri vell de la ciutat es convertirà en el plató de la pel·lícula de Disney Embolicats. Volem saber també com ho estan vivint els veïns, els gironins. I un titular d'esports, David, més enllà de la celebració del Mundial. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs, relatiu al Barça, avui ha vist com Ronald Araujo, un altre dels mundialistes blaugranes, s'ha reincorporat a la feina amb el grup, a la ciutat esportiva Johan Cruyff. També dos noms propis que han de ser actualitat aquesta setmana, el de Karim Adeyemi, compàs d'espera perquè s'oficialitzi el seu fitxatge per 5 temporades amb el club blaugrana. També el de Ter Stegen, que enfilaria el camí contrari al de sortida en forma de cessió cap a l'Ajax d'Amsterdam.

0: Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Està passant aquesta hora els jugadors de la selecció espanyola.
0: Ràdio Arbúcies.
2: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de
4: 30 graus
3: i una humitat del 35%.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing at the inside, outside, USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

per portar a aprovar el compte general de l'Ajuntament d'Arbúcies i el patronat de, municipal del Museu Etnològic de Montseny, corresponent a l'exercici 2025. Es va formar el compte general, es va fer la comissió especial de comptes amb informe favorable del

0: torno a començar.
1: Sí, torno, ah. Torno.
2: Sí, sí, ara està.
0: Si teniu el micròfon tancat, sí. Si pot tornar a començar, sisplau.
1: Sí, sí, torno a començar. Bon vespre. Bé, doncs, havent-se realitzat els tràmits corresponents per fer, per portar en aquest ple l'aprovació del compte general de l'Ajuntament d'Arbúcies i del Patronat Municipal del Museu Enològic del Montseny, corresponent a l'exercici 2025, es va formar el compte general, del qual se'n va fer... es va exposar el que és a la Comissió Especial de Comptes amb informe favorable, es va fer una exposició pública reglamentària dels 15 dies hàbils en el BOP de la província de Girona, del qual no hi ha hagut cap al·legació ni reclamació. Per aquest motiu es porta a aprovar en aquest ple municipal, per tant, de donar per retre compte

0: si estem d'acord o no. Sí que hi ha un error material, creiem, en l'informe d'intervenció, que fa referència a l'any 2024. Entenem que deu haver de posar 2025, només si es pot corregir.
1: Sí, segurament que sí, deu ser això, que si surt 2024 segurament és perquè hi ha hagut aquest error, perquè hauria de ser només de 2025. Ja es mirarà d'esmenar l'error i per fer-lo arribar correctament. Gràcies.
0: Perfecte, merci.
2: Maria, si pot sortir vostè un moment, si us plau, que la demanen.
3: Ah, el Suzuki.
2: Ah, doncs la senyora secretària. Deixem la clau i fem el canvi. Esther, perdona.
0: No, no, ja hem fet la intervenció que la senyora interventora farà, esmenarà aquest error que surt 2024 en vez de 2025.
2: D'acord, per tant entenem que s'aprova per unanimitat. Molt bé, moltes gràcies. El punt número 3 fa referència a l'aprovació d'una sol·licitud de finançament a l'Institut Català de Finances per la renovació de la millora d'urbanització del carrer Domènec Rafart, o conegut popularment com a carrer dels Nuvis. El PLOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, es va donar a Arbúcies diferents obres entre l'any 2026 i l'any 2029. 30, és un quatrienni, 26, 27, 28 i 29, d'acord. Aquestes obres, la Generalitat de Catalunya, un cop aprovada l'aportació que feia l'Ajuntament d'Arbúcies, preveu que, malgrat les anualitats que faci el pagament l'Institut a la Generalitat de Catalunya, es poden fer quan l'Ajuntament vulgui i ho cregui oportú i necessari, i ha obert la porta, dic perquè això lliga també a l'explicació del punt número 4, que és la millora d'asfaltatge de carrers, lliga amb que si l'Institut Català de Finances pot avançar aquests diners a l'Ajuntament d'Arbúcies, i senzillament si l'Institut Català de Finances aprova la sol·licitud de l'Ajuntament d'Arbúcies pel finançament, o sigui per avançar-nos els diners del Pla d'Obres de la Generalitat, quan nosaltres hàgim de cobrar els diners de la Generalitat no els cobrarem directament l'Ajuntament, sinó que els cobrarà l'Institut Català de Finances. Per què? Òbviament, perquè abans ens els haurà avançat ells a l'Ajuntament d'Arbúcies, d'acord? Aquest és el punt número 3, fa referència a la sol·licitud per al finançament de la urbanització del carrer Domènec Rafart, que pujava uns 300.000 euros del pla d'obres, i el punt número 4 fa referència a la millora d'asfaltatge de carrers, que són uns 40.000 euros, d'acord? Hi ha una altra obra del pla d'obres que ens afectava aquest any, que és les obres, que aquestes no van en finançament de l'Institut Català de Finances, donat que són aquest 26, perquè fa referència a tot el que és el canvi de la xarxa d'aigua potable i la millora de les voreres del carrer Estenedor, des de pujant a mà esquerra on hi ha l'Ajuntament, des de Can Siset, des de la baixada que hi ha a la zona esportiva de Can Delfín, fins a dalt de tot a la bassa de la Farga. Allà es canvia tot el que és el tubo de la xarxa d'aigua potable, que encara hi ha una part important que va a Muralita, i al mateix temps es fan les voreres noves. Al costat dret es comença ben bé les escales, els esglaons de baix de tot el revolt davant del pont, del carrer del pont, des del Roquer, per dir-ho ràpid, i arriba també fins a dalt a la zona de la Farga, passant per la vorera interior del carrer Estenedor, aquesta vorera que hi ha des d'aquí al Roquer fins a la llar de jubilats. D'acord? I els asfaltatge de carrers afecten els carrers del Camp de l'Oliver, Camp de l'Oliver, Germana Cecília, no, Camp de l'Oliver, Viladrau i... no me'n recordo l'altre. Després del carrer de Viladrau, quin ve? El Canigó i el carrer Canigó. Afecten aquests tres carrers, d'acord? Que puja aquests 40.000 euros aproximadament. I es demana l'aprovació per demanar a l'Institut Català de Finances que avanci aquests diners a l'Ajuntament d'Arbúcies per fer aquestes dues obres. Repeteixo, de les tres que hem esmentat, una, no cal demanar res a l'Institut Català de Finances perquè ja és aquest any 2026, per tant rebrem els diners ara, i les altres dues sí, perquè anàvem a manyades posteriors. D'acord? Si m'ha explicat bé o no, alguna pregunta? Fem-ne Soms.
0: A veure, els dos préstecs ponts tenen aquesta lògica clara, que és d'avançar els diners a les dues subvencions del POSC concedides per fer les obres.
2: Perdó, he esmentat només el carrer Estenedor. Hi ha també el tros que s'ha de canviar el tub de xarxa d'aigua potable a la zona del davant dels pisos de Can Crous, o sigui,

0: Simón Fuguerolas. Hi ha també el canvi de la xarxa d'aigües al carrer Loreto Mataró, aquell tram que hi ha fins al carrer Riumallor, des de la pujada que vas cap a dalt als pisos de la cooperativa, cap al turó del campament, fins al trencant amb el turó de l'Home i el carrer Francesc Riumallor. Perdoni, digui.
1: Doncs que entenem que aquests dos préstecs ponts tenen aquesta lògica clara d'avançar les dues subvencions del POSC, que ja estan concedides per poder fer aquestes obres. Amb això no hi tenim cap mena de problema. El problema és que en l'expedient ens arriben al ple sense el tipus d'interès, sense el termini, sense el cost total dels informes tècnics que acreditin el compliment de la normativa d'endeutament. Es demanen autoritzar més de 300.000 euros sense saber ben bé què ens costarà, quins interessos hi ha aquí. Per tant, nosaltres evidentment no bloquejarem pas les obres del POS, només faltaria més, són projectes que n'hem parlat, que els hem consensuat i que creiem que són totalment necessaris, però ens arriba la informació a mitges i és com votar un punt a cegues perquè no se'ns ha explicat quin tipus d'interès i què ens pot costar això a l'Ajuntament.
0: Núria?
2: Bé, jo ara també poca explicació puc donar en aquest aspecte. L'única cosa que conec és del fet de que el tema de l'Institut Català de Finances el que fa és que té un tipus de unes condicions. Val? En aquest cas el que es fa és demanes que et sol·liciteu què és el préstec. Després haurà de venir el tema de l'autorització, que després en aquest moment haurem de mirar com s'ha de fer tota l'aprovació. Diguéssim, no estan sols el fet de... Una cosa és l'aprovació de la sol·licitud i l'altra cosa és l'aprovació del que és el préstec, que quan vingui s'haurà de fer el tràmit que correspongui.
0: De totes maneres, cal explicar també de que la possible amortització que surti serà baixíssima, perquè així ens ho va dir la Generalitat de Catalunya quan es va fer la presentació, es pagarà els anys que correspongui. O sigui, si el Domènec Rafart tocava el 28 i al final acaba 24 o 5.000 euros d'interessos, doncs aquests diners no es paguen fins al 28. No són ara ni del pressupost del 26 ni seran del pressupost del 27, sinó que seran del pressupost que correspongui l'aprovació de l'obra per part del Pla d'Obres de la Generalitat.
1: Però que també seria bo saber quin cost ens tocarà pagar. Avui, senyora interventora, només aprovem que demanem, o sigui, que es demanen aquests diners a l'Institut Català de Finances. Les condicions vindran més endavant.
2: Sí, el fet que d'allò que haurem de veure és ben bé quan ens vingui les condicions que ofereix el que és l'Institut Català de Finances, en aquest cas després s'haurà de portar a aprovar el que és en el cas del préstec, l'autorització pertinent.
0: Passarà per ple, com sigui un moment. Ara només ho demanem. Doncs passarà per ple. És com si quan demanessis un crèdit hipotecari, després quan te'l donen et diuen les condicions que es fan. Sí? Entenc que s'aproven per unanimitat el punt 3 i el punt 4?
3: Sí.
0: Doncs d'acord, anem al punt número 5, l'aprovació de les festes locals d'Arbúcies per aquest any 27. Com saben vostès, l'aprovació de les festes locals ha de ser sempre l'any anterior, com a màxim el mes d'octubre, però si ho tenim clar, perquè així es va quedar clar, doncs ha semblat bé de posar-ho ara en aquest ple municipal. Recordem que per diferents votacions populars que es van fer al llarg d'anys enrere i més cap aquí, les festes locals per l'any 2027 són el divendres d'enramades i el dilluns de festa major. D'acord? No faci dos dies, eh? Que no me'n recordo.
3: El divendres 28 de maig i el dilluns 26 de juliol.
0: D'acord, Maria, moltes gràcies. La regidora de festes no saps més que jo, ja estàs preparat per l'any que ve, eh? Molt bé, sí? Tothom d'acord? Doncs s'aprova per unanimitat aquest punt. El punt número 6 és l'aprovació d'una moció d'adhesió per a la defensa dels drets dels autònoms. Ens va arribar a l'Ajuntament d'Arbúcies una proposta que s'està fent per part de diferents municipis i associacions municipals per tal de fer un front comú per la defensa dels drets dels autònoms amb l'objectiu de traslladar als òrgans competents de la Generalitat, etcètera, etcètera, un seguit de mesures que requereixen el màxim suport institucional per tal de poder ser aplicades, perquè per molt que nosaltres aprovem una moció, si això no s'aprova a les administracions superiors, serà impossible que es puguin desenvolupar. Per tant, nosaltres proposem, com a plenari de tots plegats, per això diu moció, fer aquest front comú per a la defensa dels drets dels autònoms. I diu, primer de tot, reconeixement institucional del paper essencial dels autònoms com a motor de l'economia local i del teixit empresarial. Punt número 2. Reformulació del sistema de quotes, instant les institucions competents a avançar cap a un model de cotització realment proporcional als ingressos i a l'activitat desenvolupada. El 3 diu simplificació burocràtica mitjançant l'agilització dels tràmits administratius, la digitalització i la creació de sistemes centralitzats per a les gestions laborals i fiscals, així com la dotació d'eines i recursos als ens locals. El punt número 4 fa referència a la millora de la protecció social amb un tractament legal i fiscal adaptat a les característiques de les petites empreses i dels autònoms, diferenciat dels de les grans corporacions. El punt número 5, facilitar l'accés al finançament mitjançant línies de crèdit específiques que garanteixin la liquiditat i la capacitat d'inversió. El punt número 6, la formació contínua i acompanyament en programes de formació sectorial i de gestió empresarial, incloent-hi sistemes de mentorització personalitzada. El punt número 7, polítiques de cooperació que incentivin la creació de consorcis o agrupacions autònoms per compartir recursos i reduir costos. I el punt número 8, la protecció contra la morositat, establint mecanismes legals efectius que garanteixin el cobrament de factures dins dels terminis pactats. D'acord? Per tant, com a ajuntament, com a plenari, acordaríem adherir-nos a l'Ajuntament d'Arbúcies per fer front comú per la defensa del dret dels autònoms impulsats des de diferents ajuntaments, donar aquest trasllat als diferents ajuntaments de la comarca de la Selva, donar visibilitat institucional a aquesta adhesió mitjançant els canals de comunicació corresponents a l'Ajuntament, traslladar la informació de l'iniciativa als agents econòmics, socials i als col·lectius autònoms, donar suport institucional a les accions de sensibilització, comunicació i difusió que es desenvolupin en el marc d'aquest front comú i col·laborar, si s'escau, en activitats, jornades o activitats vinculades al projecte dins l'àmbit constitucional. Amb aquesta moció que es pretén és, òbviament, donar suport, ajudar en la mesura que sigui possible a anar... Els autònoms tenen un, són un greuge en relació a la resta de persones, no?, que podem tenir el règim de general de la Seguretat Social o el règim empresarial. Aleshores, hi ha aquesta proposta d'anar treballant perquè el règim dels autònoms s'adequi cada vegada més al que seria el règim general de la Seguretat Social amb les mesures que hem explicat fins ara. Senyora Soms?
1: Sí, evidentment nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè ens parla d'una realitat que tots coneixem. Ser autònom en aquest país, la veritat que no és massa sovint agradable i és una cursa d'obstacles. Quotes que no tenen res a veure amb els ingressos reals, burocràcia infinita, molt poca protecció social i un sistema que sincerament no ha estat pensat per als autònoms. Ho dic amb coneixement de causa perquè he estat autònoma 25 anys. Hem seguit aixecant un negoci familiar amb hores, amb esforç, amb sacrifici i potser si el sistema no ens hagués escanyat tant avui encara podríem continuar amb aquell projecte. Però això no és una queixa, tampoc és un victimisme, és la realitat de molta gent que ens trobem en aquest poble i en el país en general. És una realitat que la veritat no es pot continuar normalitzant, d'aquí que es puguin presentar aquestes mocions que fem front comú i que arribin on hagin d'arribar. Els autònoms hem de ser clars que són els que ens mantenen el comerç de proximitat, les petites empreses, els serveis, la vida econòmica, i sense ells els municipis no seríem el que som. I per això és imprescindible que les administracions, totes, s'avanci cap a un model molt més just i molt més proporcional i sobretot molt més humà. Aquesta moció entenem que no va de política partidista, sinó que va de dignitat i dignitat en majúscules. Va de dir prou a un sistema que ha tractat els autònoms com si fossin grans empreses, quan en realitat són famílies, són projectes personals i negocis que sostenen el dia a dia. Les 8 mesures, com ha llegit l'alcalde, que proposen són de sentit comú: quotes proporcionals, menys burocràcia, més protecció social, accés al finançament, formació i lluita sobretot contra la morositat. No estem demanant cap privilegi, sinó que s'està demanant justícia amb aquesta moció. Per això des del nostre grup votarem a favor d'aquesta adhesió, de que fem front comú, perquè ja és hora de que els autònoms deixin d'estar oblidats per tot el sistema, perquè és hora que les administracions se'ls escolti, se'ls protegeixi i se'ls hi acompanyi, i perquè a Arbúcies entenem doncs, que hem d'estar al costat de la gent.
0: Bé, si no m'erro, hi ha 4 càrrecs electes, 4 regidores i regidors que són autònoms o que han sigut autònoms en algun moment. I també no oblidem una realitat, que és que Catalunya és el principal territori de l'estat espanyol en el que hi ha proporcionalment més autònoms per nombre de persones en el règim laboral. Doncs bé, s'entén que s'aprova per unanimitat. Per part del públic, alguna pregunta? d'aquest tema dels que hem parlat abans, no? Doncs el s'aprova per unanimitat. Ara anem al punt número 7, que és el prics i preguntes, que entenem que són vostès aquí per a aquest tema. Agrairia, si fos tan amable, d'acostar-se, que li posem el micròfon i que digui nom i cognom, així a l'hora de fer l'acte i tot podrem posar el seu nom i el seu cognom, eh? Moltes gràcies.
4: Sí? Molt bé, em dic Josep Mastuset i en aquest cas represento a l'associació Protegar, que està realment inscrita en el registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. I de fet, que la finalitat és formular unes preguntes relacionades amb la protecció de la salut pública i medi ambient del nostre municipi. Llavors, a veure, tenim aquí algunes preguntes. Primera, disposa l'Ajuntament d'algun informe tècnic recent que acredite les emissions de la planta CIN no representen cap risc per a la salut dels veïns? Segona, quantes inspeccions ambientals relacionades amb aquesta activitat ha sol·licitat o ha promogut l'Ajuntament durant els darrers anys? Ja un parell més i acabem, eh?
0: Cap problema, de veritat.
4: Ah, l'Ajuntament considera prioritari conèixer objectivament la qualitat de l'aire que respiren els seus ciutadans? I la més important, l'Ajuntament està disposat a sol·licitar formalment a la Generalitat la instal·lació d'una unitat permanent de qualitat atmosfèrica 24 hores, 365 dies per tal d'obtenir dades oficials sobre la qualitat de l'aire d'Arbúcies? Tot això ve motivat, que suposo que ja tothom ho coneix, que la planta CIN està fent unes emissions tant d'atmosfèriques, contaminació lumínica, contaminació de l'aigua, acústica. Es va entrar també una instància a la policia municipal amb fotografies. Es van contestar de que això va ser de manera individual d'un veí, però es va contestar de que, bueno, que estaven ja al corrent, però no ha hagut cap resposta. I llavors ens interessaria saber l'Ajuntament quins passos està fent, si és que està fent alguna cosa. De moment, sí.
0: Si pot tancar el micròfon, moltes gràcies. Aviam, començo pel final. Demanar la Generalitat d'instal·lació d'un punt fixe de control atmosfèric, no? Això, si no m'erro, és un vehicle o és una planta o alguna cosa? Perdoni per ignorància, és un vehicle. És un vehicle. Sí, sí, cap problema, podem demanar. Però la Generalitat de Catalunya ho fa, eh? La Generalitat...
4: El vehicle és... A veure, va en unes hores determinades. El problema és a partir de les 7 de la tarda, se suposa que la gent és quan menys està al tanto, fins a la matinada, que és quan se produeixen més emissions. Llavors, si es fa un vehicle i ve a les 4 de la tarda o a les 3 de...
5: El vehicle està tot el dia, 24 hores.
4: Un quart d'hora.
5: 24 hores
0: tot el dia. Seieu davant, si cans, Juanjo, perquè si no s'us sent no es pot fer acte, eh? Si heu de... No, pots parlar, si vols seure't davant, no, cap problema.
4: Bo, si està 24 hores, doncs cap problema, sí.
0: I això, perdoni, a l'ignorància, això ho porta a la Generalitat.
4: Sí, sí.
0: D'acord,
4: sí,
0: sí. Nosaltres sabem que la Generalitat té allà controls d'emissions atmosfèriques.
4: Però l'Ajuntament ha fet algun informe tècnic recent? Que és la primera pregunta.
0: Si fem un debat,
4: que acrediti senyor les emissions?
0: Senyor Josep, si fem un debat, mai tindrà les respostes. Perquè no. Quan en parlo, vostè em talla.
4: No,
0: i ho fa amb bona fe, ja ho sé que ho fa amb bona fe, eh? Però quan en parlo, em talla. Vostè ha estat parlant, ara si em permet... Parlo jo i després vostè prengui nota i estarem aquí a l'estona que faci falta,
4: escolta,
0: Josep, de veritat.
4: Escolta, atentament.
0: Gràcies, molt amable. Tanqui el micròfon, sisplau, que després s'acoplen. Moltes gràcies. Aviam, començant pel vehicle, si no tinc cap problema de demanar aquest vehicle a la Generalitat de Catalunya. Podem demanar-ho a... Bueno, ja buscarem, no sé, tu, Toni, que entens més d'aquestes coses. Suposo que es demanar, suposo, qualitat de l'aire, suposo que deuen ser ells que deuen tenir-lo, aquest vehicle, no? Sí. Doncs demanar-los que vinguin aquí a instal·lar aquest vehicle... al punt que ells decideixin o que se'ls digui, no sé com funciona, eh? Vostè perdoni, Josep, però no sé exactament com funciona, eh? Però se'ls pot demanar que vingui, si faltaria més, sí, sí. Si coneixem la qualitat de l'aire, la Generalitat de Catalunya és qui fa els informes de qualitat de l'aire, no és un ajuntament. L'ajuntament no té cap pati potestat ni té els aparells necessaris per poder fer cap anàlisi de la qualitat de l'aire d'enlloc del poble. Sí que és veritat que això que diu vostè d'aquest vehicle, doncs ens serviria molt. És veritat, en certa manera aquesta pregunta li contesto amb la d'abans, no? Que per nosaltres no ha d'haver-hi cap problema de demanar-ho a la Generalitat de Catalunya, perquè clar, si ho posa un veí, si ho posa i no és legal i no serveix per res. Per tant, ens interessa la legalitat, i la legalitat ens la marcarà la Generalitat, interpreto, eh? Les inspeccions, l'Ajuntament d'Arbúcies tenim el marge que tenim per fer les inspeccions corresponents en aquest tipus d'indústries. L'Ajuntament d'Arbúcies no tenim ni els mecanismes ni el personal preparat per fer inspeccions, però qui els té és la Generalitat, i qui els fa és la Generalitat. La Generalitat de Catalunya, per desgràcia, i li dic per desgràcia, no ens informa als ajuntaments, ni tenim, ni per molt que els hi demanem, per molt que vulguem, no ens informa. Li diré més coses. Per exemple, quan algun veí o el mateix ajuntament, a través d'algun veí, ens ha dit que veia fum, que veia foc, i hem enviat els tècnics, hem enviat la policia local, i fins i tot hi ha anat Seprona, hi ha anat, etc., molta gent, si no m'erro fins a 17 vegades, nosaltres no rebem el retorn de què han fet de l'inspecció ni del resultat de l'inspecció. I encara que el demanem, no ens el dona, perquè és una pàtria potestat de la Generalitat, aquest tipus d'indústries, no de l'Ajuntament. I repeteixo el que he dit abans, Josep, malauradament. Vostè em pregunta les emissions. Bé, les emissions és una miqueta el mateix, no? I si ens preocupa la salut pública i el medi ambient, sí, clar que ens preocupa, clar que ens preocupa. Per això amb aquesta empresa el que estem fent és un piló de mesures correctores que no li obliga la llei, però de comú acord s'estan fent moltes coses. Aviam, si em permet, senyor Josep Macet, oi? Macet. Mastuset. Josep Mastuset. Aviam, aquesta indústria té el permís de la Junta de Llicència Ambiental. Estic parlant de la Generalitat. Té el permís del control ambiental de la Generalitat. Té el permís del tema de contaminació acústica de la Generalitat, a més per una ECA, una entitat de la Generalitat. Té l'informe de mesures d'emissió de contaminants a l'atmosfera. Té el projecte bàsic de la llicència ambiental. Té el projecte de prevenció i seguretat de matèria d'incendis. Té l'informe de compatibilitat urbanística. Té l'informe d'impacte ambiental aprovat per la ponència ambiental de la Generalitat de Catalunya, la provincial, la de Girona. Té l'informe de l'Agència de Residus de Catalunya. Té l'informe ambiental de la prevenció d'incendis forestals, emès també per la Generalitat de Catalunya. Té l'informe en matèria de protecció ambiental atmosfèrica, emès per la Generalitat de Catalunya. Té l'informe d'avaluació ambiental, emès per l'Agència Catalana de l'Aigua, per l'ACA. Té l'informe integral acordat per l'òrgan tècnic ambiental. Té l'acord de la Junta de Llicència Ambiental. Té l'acte de control ambiental. Té la resolució de designació estratègica, emès per la Generalitat. Té el projecte bàsic, memòria, plànols, etc. Té el projecte executiu d'instal·lacions, d'estructura i arquitectònics. També té el projecte executiu, té la llicència d'obres, té el projecte tècnic, la memòria de càlculs de fonament, els projectes tècnics, etc, etc, i té el vistiplau del Parc Natural de Montseny. Ho he dit al revés, el Parc Natural de Montseny, en el seu informe, doncs no hi va posar cap pega que aquesta indústria es posés aquí, d'acord? Dit això, si em permet, i pregunta si ens preocupa o no ens preocupa, doncs sapiguem que la Generalitat de Catalunya està tramitant el màxim nivell de qualificació ambiental, que és el nivell 1. Està tramitant la Generalitat. Malauradament, una altra vegada més, l'administració local, l'Ajuntament, aquest no Ajuntament d'Arbúcies, el que sigui, no parlo només d'Arbúcies, eh? Malauradament, no sabem ni com està el tràmit, perquè qui té competències és la Generalitat de Catalunya, i el permís el dona la Generalitat, i és el que fa els controls de Generalitat. Si em permet, perquè vegi que sí que ens preocupa el tema ambiental, Doncs hi posaré quatre dades, i n'hi podria posar moltes, moltíssimes, d'acord? Però si em permet, n'hi posaré quatre, Josep, que són potser les més rellevants, d'acord? El tema, i això, moltes d'aquestes coses s'han pogut fer gràcies als veïns també, que ens han passat les fotos, ens han trucat i ens han dit que estaven passant coses, d'acord? Per exemple, el tema dels decantadors, els decantadors d'aigua. El decantador d'aigua que tenia aquesta empresa, decantador d'aigua autoritzat per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Agència de Residus, era de 200 litres segon, em diuen així. No m'expliqui què vol dir perquè jo no sóc enginyer. Si vol li faig un article al diari com a periodista, però no sóc enginyer, d'acord? I aquests dos decantadors, un anava, perquè ens entenguem, com si fossin dues peces diferenciades, eh? La part que mira més a Sant Hilari i la part que mira més a Arbúcies. Un tia a l'entrada, com si diguéssim, la part de dalt i la part de baix. Aquests dos decantadors d'aigua i d'oli, perdó, d'aigua i d'oli tal i que qual, són uns decantadors que cada X temps va una empresa i recull, xucla els olis i tot. Què els hi ha passat a aquesta gent? L'ACA i l'Agència de Residus li han dit que havia de posar uns decantadors de 250 litres segon. Repeteixo, no sé què vol dir perquè no sóc enginyer, però s'ha vist que a Arbúcies això no funciona per la pluviometria. Arbúcies plou molt, etc, etc. Llavors, aquesta gent és per voluntat pròpia, d'acord amb l'Ajuntament, perquè vist els abocaments, vist algunes fotos que ens van enviar de cosa que anava rejant, doncs ha acordat fer dos decantadors, no de 250 litres, de 1.000 litres cada decantador. El que hi ha a la part de dalt, perquè ens entenguem, la part de Noge, la part de Tocana, Sant Hilari, ja està fet, d'acord, que ha costat 1,2 milions d'euros. Seu preu, perquè han hagut de demanar llicència d'obres, si no, no sabria el preu, eh? I el de la part de baix es farà aquesta tardor, setembre-octubre, la part d'Aisa, perquè ens entenguem, la part de baix. Per tant, amb això se suposa que s'eliminaran el 100% els abocaments de qualsevol tema d'olis i de residus a la natura i o a la riera, no? Aquestes mesures correctives s'apliquen també perquè l'empresa, d'acord, ens hem posat d'acord i tal, ja ha fet així, eh? També s'ha acordat l'asfaltatge de tot el que és el terra de la planta de baix. M'explico, no? Quan dic planta dalt i planta de baix, senyor Josep, m'explico, oi? De la planta de baix. Per què? Per eliminar totes aquestes pols que es veuen, de color terrós, que es veu pols, que són la maquinària com va quan es mou per la zona que és de sorra. A l'asfaltar-ho tot, estem fent una cosa a l'inversa, o sigui, si plou i és sorra, vostè sap que xucla. Si s'empurlana, fa falta les reixes per recollir l'aigua. Per tant, un altre motiu més per posar els decantadors de 1.000 litres en vez del de 250. I amb això s'eliminaria del tot, el 100%, tot aquest polsim color terrós que es veu a l'atmosfera moltes vegades al vespre, a la tarda, al matí o al migdia. D'acord? També les naus noves. Ara, si ens estem fixant a la part de baix, s'estan fent les naus ja per tapar-ho tot, perquè tot aquest material ha d'anar sota nau, d'acord? També, malgrat que la llei els hi permeti tot el que vostè vulgui, de comú acord, doncs estan construint les naus noves a la part de Noge, a la part de baix, sí? La part de dalt ja les han construït, i si vostè s'hi ha fixat, que segur que sí, ha vist que primer han muntat les màquines, després han fet les naus, òbviament, perquè si primer fan la nau, la maquinària no la podien entrar, no? Primer han muntat la maquinària, després han fet les naus. Després hi ha el tancament perimetral. Per exemple, la part aquella de baixant, a mà dreta, al capdavall de tot, aquell tancament perimetral es va fer perquè allà hi ha, a l'altre costat, unes cases, entre elles unes cases de turisme rural, etc, etc, que sentien les fresses de la maquinària quan anava. I es va fer un tancament perimetral allà on es va considerar que... Doncs ara se seguirà fent el tancament perimetral fins al final per evitar encara més aquest tema acústic, perquè varen pensar territorialment proper, doncs en vam descuidar de que això també pot traslladar-se, i això se'n va cap a Joanet i aquells altres llocs que senten a vegades la maquinària com funciona. Doncs el tancament perimetral seguirà tirant avall fins al capdavall de tot de la propietat. Aquell material visible que hi ha a la part de dalt, a l'entrada dalt, es veu tot un lloc que està, hi ha material visible d'això. Tot això desapareix també. Això desapareix, està allà a l'espera de que s'acabin les naus i tot això desapareix i es trasllada les naus que van a la part posterior. Li podria posar més exemples, molts més, però Senyor Josep, nosaltres fem no que podem, molt més. De fet, hi ha hagut 17 denúncies entre el que ens han explicat i el que sabem, i totes han donat negatiu. Les indústries de Seprona, la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra, de la policia, tots han donat negatiu. Totes han donat negatiu. Això vol dir alguna cosa. Qui fa els controls és la Generalitat. I nosaltres haurem de demanar a la Generalitat que ens deixi aquest vehicle, que em sembla bona idea, no sé què pensen la resta de gent, però a mi em sembla bona idea, una bona proposta. No sabia que existien, perdoni'm, no sabia que existien aquest tipus de vehicles, A Barcelona n'hi ha. No, no, d'acord, d'acord, ho desconeixia, de veritat ho desconeixia, senyor Josep, D'acord? Llavors, posarem aquest vehicle, demanarem a la Generalitat que es posi aquest vehicle. Jo li recordo que jo puc anar amb el mòbil allà a fer les proves que vulgui, però això no serveix per res. Qui fa els controls i els fa és la Generalitat. Malauradament, senyor Josep, no ens els trasllada. I els demanem, però no ens els trasllada, I això és un tema de legislació, que és un tema entre Generalitat, que és el competent, i l'empresa, que és el responsable. Llavors els altres no hi pintem, ni veïns, ni ajuntament, ni ningú, no hi pintem. No sé si he aconseguit contestar-lo una mica. Ho he intentat, Sí. Digui, senyor Josep, engegui el micròfon, sisplau.
4: El que és estrany és que, veient evidències de què contaminen, perquè, a veure, sent objectivament, no fa falta ser enginyer, però es veu que estan contaminant. Estan contaminant les aigües de la riera, estan contaminant acústicament, perquè els sorolls se senten des de Joanet, estan contaminant a l'aire, que, bueno, has de fer proves per saber-ho, però a mi el que m'estranya és que l'Ajuntament no hagi fet cap pas en aquest aspecte de demanar a la Generalitat que es facin aquestes proves, que es facin les proves, perquè clar, ara sembla ser que hem descobert que la furgoneta existeix per fer aquestes proves. Home, portem anys amb això, no sé, que ho tingui que descobrir un particular és una mica estrany, perquè això ja fa temps que va i la pol·lució es veu a simple vista. No sé.
0: Josep, interpreto que després de 4 anys, si ho proposa ara és perquè vostè també ho ha descobert ara. No només ho he descobert jo ara, com ho ha dit vostè. Interpreto que si vostè, o qui fos, hagués descobert aquesta furgoneta fa 4 anys, o 3 o 2, ja també hauríem parat abans de la furgoneta, no? I el tema de que la contaminació és molt visual, quan nosaltres preguntem a la Generalitat, ens diuen que fan la seva feina i que l'empresa està correcta. És el que se'ns diu. I nosaltres no podem, no tenim, ni tenim tècnics, ni tenim enginyers, ni tenim... per fer-ho legal, perquè jo puc anar amb el mòbil i dir, oh, guaita, quins decibels fan. Però li recordo que són 59 decibels, O 56. 59 decibels, I a vegades la sensació, entenc que la fresa sense fressa i és empipadora. Però si aquella fressa no arriba als 59 decibels... Sí, però és igual. Josep, és igual. Si la fressa no arriba als 59 decibels, és legal. M'explico? Hi estarem o no d'acord? Això és un altre tema, Josep? Hi estarem o no hi estarem d'acord? Però el ser legal, l'Ajuntament no podem denunciar-los, perquè estan fent una cosa legal. Mira, li poso un exemple. Ara fa, crec que són 4 anys, hi havia una empresa del poble i uns veïns, i aquella empresa del poble doncs se sentia molta fressa, i sí, és cert, anaves allà a la nit, a la 1, a les 12, a les 2, i senties fressa d'aquella indústria que treballava, matí, tarda i nit, d'acord? I vàrem llogar una empresa, perquè això sí que era potestat de l'Ajuntament, perquè està en nucli urbà, aquesta indústria, i vàrem posar allò un sonòmetre, gràcies, un sonòmetre per mesurar-ho. Doncs bé, de les 3 nits que vam anar-hi, només, i de cada nit vam calcular-ho 10, 15, 20 vegades, només una va passar dels 59. Ara bé, jo entenc els veïns d'aquella gent que van dir, buf, aquí no es pot dormir, perquè se sentia molt aquella fressa, i més de nit que hi ha silenci, no? Però vull dir que, he intentat explicar-li, no ho sé. Juanjo, vols dir alguna cosa? Perdoni, senyor Josep, està vostè? Sí, gràcies.
6: Hola, bona tarda, sóc en Juanjo Navarro. És redundant una miqueta sobre això. Una cosa que ha dit el senyor alcalde, de que si nosaltres, o aquest senyor ara s'ha assabentat de l'existència d'aquest... No, no, és per dir-ho, sí. Ells, igual que nosaltres, som veïns, vosaltres sou l'administració, teniu, no saber-ho, no, l'obligació de saber-ho. Hombre, soc regidor, igual que tots vosaltres. El vehicle aquest que feia menció, nosaltres a l'Ajuntament on estic ja l'havíem demanat, l'ha de demanar l'Ajuntament, vale? I és un vehicle que mesura les PPMs i està 24 hores els dies que te'ls cedeixi. Una pregunta i després passo a contestar. Bueno, ha dit diverses cosetes sobre el que has comentat. L'Ajuntament ha otorgat la llicència ambiental per les naus noves que s'estan construint. I després, quan fa referència a que l'Ajuntament no té potestat, home, l'Ajuntament o no té tècnics, l'Ajuntament té els recursos econòmics per tenir els tècnics. Que no els tingui a la casa és una altra cosa. Encarregar estudis a tècnics extra de la corporació es poden fer. I l'última cosa que m'ha sobtat, o sigui, s'han fet decantadors nous perquè hi ha hagut fotos que han dit, o que s'ha vist en aquestes fotos, que els que hi ha actualment no estaven o no funcionaven. Llavors, si no funcionaven, com nassos els van donar les llicències per la pluviometria? Però és que la pluviometria d'Arbúcies no és d'ara, o sigui, se sap, són unes dades que ja hi són recollides. Per tant, en base a això s'han de donar els permisos, i si se dona els decantadors, que no sabia jo la dada que has donat de 250 no sé, litres segon o alguna cosa així, a 1.000, home, si fins ara, segons les teves paraules, que es poden recuperar, aquests decantadors no eren suficients i es produïen abocaments a la natura i a la riera, és a dir, llavors, ostres, s'estava fent ja alguna cosa malament. Per això us demanen aquests de 1.000. Ja està.
0: Sí, Juanjo, no sé, potser no estaves al cas que no ho he explicat, però si estaves parlant amb algú darrere i no estaves al cas, però he dit que el permís el va donar l'Agència de Residus i l'Agència Catalana de l'Aigua. Per què? Per aquest tipus d'instal·lacions, per perímetre, per metres quadrats, per terra, per tot el que sigui, fan els seus càlculs i diuen: aquí cal un decantador de 250. I si l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Agència de Residus diuen que cal un decantador de 250 litres segon, ells fan un decantador de 250 litres segon. No és l'Ajuntament. No és l'Ajuntament. Llavors donem el permís d'obres en base al que diu l'ACA i l'Agència de Residus. Després vostè ha comentat, i ho he dit abans, ho repeteixo, que l'Ajuntament no té recursos econòmics per demanar els tècnics que faci falta. Aviam, si la Generalitat de Catalunya, que té els tècnics, que té les eines, que té els especialistes, que té l'experiència, és qui ens diu a nosaltres que això està bé i compleix la normativa, cap tècnic municipal està per sobre de la Generalitat de Catalunya, li agradi o no li agradi. Podem sortir al diari dient l'Ajuntament diu això, vol dir això altre, d'acord, però és la Generalitat de Catalunya qui té la potestat de tot això, i vostè com a regidor que és, sap perfectament que en el seu municipi si és la Generalitat no és l'Ajuntament, ho coneix perfectament. Entenc que a vegades no es diu tot perquè no interessa, però vostè sap perfectament que és la Generalitat de Catalunya, Juanjo, saps perfectament que és la Generalitat de Catalunya que té la potestat, i he explicat, he anat fins i tot a Seprona, la Guàrdia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza, no em sembla que es diuen? Seprona vol dir això, no? Que sí? Doncs he anat fins i tot a Seprona a mirar-ho, i totes les denúncies que ens consten totes han acabat amb res, fins i tot gent, veïns que han trucat directament als Mossos d'Esquadra, han trucat directament a Seprona, o veïns que han trucat directament a la policia local d'Arbúcies, etc. I la llicència ambiental de les naus noves. Les naus noves tenen tots els permisos de serveis tècnics de l'Ajuntament. Si tenen els permisos dels serveis tècnics de l'Ajuntament és perquè tenen tots els permisos dels serveis tècnics de l'Ajuntament, perquè una llicència d'obres no la dona un alcalde o un polític. Una llicència d'obres la firma un alcalde o un regidor d'urbanisme, però qui la dona són els serveis tècnics municipals. I si ells donen permís per fer aquestes naus és perquè, perdoni, imposo el mal foc per ells, el 100% de que si ells donen el permís d'obres de fer unes naus és que tenen tot en regla. Permeti'm que defensi la gent, els treballadors i treballadores del poble d'Arbúcies. Senyor Juan, no, senyor Navarro, tranquil, no hi ha pressa, de veritat.
6: No, és molt. És que utilitza a la Generalitat com a escut, contínuament. Jo no dubto que la Generalitat ho faci bé. Que s'equivoqui és una altra cosa, perquè ningú és infal·lible, igual aquell d'allà dalt, igual sí, però ningú és infal·lible. I la prova és evident. Van decidir uns decantadors de 250 i fan falta de 1.000. Llavors jo l'únic que demano a l'Ajuntament és: hi ha una preocupació veïnal per això? Sí, existeix. Hi ha un grup de WhatsApp de més de 300 persones. Per tant, el que jo considero, i com a membre de l'associació, doncs, que l'Ajuntament hauria de fer, com a mínim posar en dubte el que la Generalitat diu i encarregar els seus propis estudis. I si realment és així, doncs guita, hi ha altres maneres de lluitar. Hi ha altres maneres de lluitar que no siguin legals. O sigui, perdó, legals. Anar a la confrontació a nivell... ja t'ho diré. De tribunals, cony, que no em sortia la paraula. Però si l'Ajuntament realment veu que hi ha una preocupació, perquè li arriben fotografies, li arriben... queixes, li arriben denúncies de part de molts veïns, doncs, ostres, jo com a veí del poble, i els meus companys crec que també ho opina així mateix, el que demanem és, com a mínim, que l'Ajuntament es posi aquí, posi en dubte el que diu la Generalitat, ja que hi ha una opacitat, ho acabes de dir tu, de que les denúncies o els informes no arriben a l'administració local, vale, no arriben a la... no arriben a l'administració local, doncs ja que no arriben, encarrego jo els meus... no perquè vulgui, sinó perquè hi ha una preocupació a nivell del poble. No és inventada, no és que una persona... O sigui, no hi hauria 300 i pico, 400 persones en un grup de WhatsApp continuant parlant, i has estat en aquest grup, ho saps, dient que hi ha preocupació. Sí, ho saps. No, que ara no hi siguis, no treu que no... Llavors... simplement això, o sigui, l'Ajuntament no pot, o l'equip de govern en aquest cas, no es pot escudar amb el que digui la Generalitat, sinó que ella ha d'entomar i ha de dir: ei, o lidero o no lidero. I en aquest cas em sembla que estem posant a la Generalitat i els seus informes com a parapeto.
0: Un grup de WhatsApp que m'hi van posar dels 10 primers, però que després, per diferents interessos, no interessava la meva veu, la veu de l'Ajuntament en aquest grup de WhatsApp, i se'n va fer fora d'aquest grup de WhatsApp. Per tant, jo, un grup de WhatsApp, el que no interessa que l'altra part expliqui, perdoni, deixi que ho posi entre cometes, com a tot plegat, perquè què millor que l'administració per poder contestar les preguntes que es poguessin fer, d'acord? De mateixa manera que tota aquesta informació que he passat jo ara fa un moment s'ha donat, perquè així l'han demanat, un grup de persones d'aquest grup de WhatsApp, que la tenen tota, i qualsevol persona d'aquest grup de WhatsApp o qualsevol persona del poble d'Arbúcies pot demanar tota aquesta informació. L'Ajuntament d'Arbúcies, van fer, com que pesa molt, van fer un link express, un enllaç express, que se li envia a la persona que ho demana. Només és tan senzill com fer una instància. Tan senzill com fer una instància, Fent una instància demanant tota aquesta informació, i l'Ajuntament d'Arbúcies, en el plaç de 2 o 3 mesos, em sembla que és el que permet la llei, t'envia el link. Òbviament, si us ho doneu ara, no serà fins al setembre, perquè a l'agost aquesta casa, com tantes altres, també tanquen i quedem amb quadre, no? Quadre no, amb poca gent. Bueno, amb serveis mínims, gràcies, d'acord? Serveis mínims. El grup de WhatsApp, que me'n refio de la Generalitat. Perdoni, és que jo entenc l'argumentari, i estarem aquí donant-hi la volta tota la nit, Vostè cap al seu molí, jo cap al meu molí, cap a l'altre molí, però jo segueixo la llei, d'acord? Jo segueixo les intuïcions que tinc, segueixo la llei, i si la llei diu que compleixen, jo no sóc ningú per dir que no compleixen. I la Generalitat, les eques, miri, una part important dels informes que li he dit, l'acte de control ambiental l'ha fet una ECA, una entitat de control ambiental. El tema de contaminació acústica l'ha fet una ECA, que és una entitat de control ambiental. A part del de la Generalitat n'encarrega un altre, La Generalitat té el seu i n'encarrega un altre a una empresa que s'anomena ECAS, que no sé, per qui no sàpiga, són empreses de controls ambientals. Contaminants de l'atmosfera, també la Generalitat va encarregar-ho a una ECA. A part del seu, va encarregar-ho a una ECA. Per què fa la Generalitat? Dos. A veure què diuen. A veure què diuen tots dos. Què més han demanat a una ECA? Bueno, etcètera, etcètera. Aquí, el control ambiental, també l'ha fet una ECA. Bueno, és igual. Ara estic llegint i estic buscant en els apunts, eh? Estic buscant. Molta part de tot això que vostè demana, per no dir tot, jo crec que tot, també està fet per una empresa de control ambiental, per una ECA, a part del control de la Generalitat de Catalunya, d'acord? I si no ens refiem, bueno, és que clar, a part és una empresa privada, eh? Recordem, no ens n'oblidem que l'Ajuntament no té potestat per entrar a casa seu, a casa de vostè, perquè vol, eh? I tampoc té potestat per entrar en aquesta empresa. Jo penso que el tema, i perdoni, diu, se n'han enterat, n'han entrat pels veïns i tal, sí, sí, per veïns i també coses a vegades pel mateix ajuntament, gent del mateix ajuntament que ha detectat coses i s'ha enviat a Antonio, no fa gaire, va anar-hi amb l'arquitecte tècnic, amb Alex Coll, van anar tots dos allà perquè un veí va trucar una cosa, era un dijous a la tarda, que feia amb urbanisme, i el regidor d'urbanisme i el tècnic de l'ajuntament van agafar el cotxe i s'hi van anar. Una altra vegada que es veia foc, s'hi va enviar la policia i els bomberos, no era foc, no hi havia foc. Era altres vegades que si estan hi ha un foc perquè fan anar les mangueres, no fan anar les mangueres precisament perquè no hi hagi fum, perquè no hi hagi res, que tot estigui posat allò, bueno, etc. No? Vull dir que la manera de veure les coses, tots tenim la nostra, però llavors hi ha una cosa que és la legalitat, que és la llei, que si vostès pensa que a ningú li agrada tenir aquest tipus d'indústria ubicada on està ubicada, no, a ningú li agrada. A ningú li agrada. Però l'any 1986 es va prendre una decisió per part de la Generalitat i de l'Ajuntament d'Arbúcies. I aquesta decisió que es va prendre per part... On te vas? Està oberta dalt? Segurament. I aquesta decisió, que va ser correcta, perquè era aquell moment en què les indústries carrosseres veien que s'anaven a Portugal, i si jo fos l'alcalde l'any 86 segurament hagués pres la mateixa decisió que es va prendre en aquell moment, d'acord? Doncs escolti, ara assumim que és això, i ara aquesta indústria es pot ubicar aquí, i repeteixo que segurament jo hagués pres la mateixa decisió perquè hi havia aquella amenaça de les empreses que s'anaven a Portugal. Llavors aquestes indústries que estan ubicades aquí dalt no agraden, però en el seu moment van fer un gran favor al poble, recordem-ho, recordem que van fer un gran favor al poble ubicant-les allà, valent? A partir d'aquí, bueno, ha marxat, no sé com dir-ho jo, la veritat no pot ofendre, no pot ofendre la veritat, eh? I a partir d'aquí tenim aquesta indústria ubicada aquí, sí, sí, sí. Agrada? No. L'avui? No, si pogués el posaria en un altre lloc. No sé on, però a un altre lloc, no aquí. Perquè, a més del mal d'ulls que fa, tens tot aquí, tot un entorn natural que la trobes allà al mig. Digui.
4: Josep. Bé, sense prejutjar res, però sí voldríem informes objectius. Informes objectius de qualitat d'aire, informes objectius de contaminació acústica i contaminació de les aigües. Són tres informes que no és tan difícil de demanar i que es facin, perquè llavors tenim dades objectives, perquè el que més és només anar dient sense una base sòlida. L'Ajuntament promourà aquests informes que es facin?
0: Nosaltres podem demanar a la Generalitat de Catalunya si ens ho vol passar. Nosaltres no podem promoure aquests informes. No podem entrar
4: la Generalitat de Catalunya, però a proposta de l'Ajuntament.
0: La Generalitat de Catalunya, a dintre de la planta, té els seus sistemes de control d'emissions d'aire, de qualitat ambiental, etc. No? Té els seus sistemes de control. Nosaltres podem demanar a la Generalitat de Catalunya, però la resposta que tenim quan ho demanem és que compleixen. D'acord? Ara, la idea aquesta del vehicle, a mi em sembla molt correcta. A mi em sembla molt bé. Demanem-ho a la Generalitat de Catalunya. I després demanem a l'empresa, suposo que si els el deixi instal·lar dintre o no, on te'ls pot instal·lar, perquè tu que coneixes aquest vehicle, el que vas demanar, no, Juanjo, el teu ajuntament s'ha d'instal·lar a dintre la planta o a metros en fora?
7: No cal que estigui dintre la planta, sí, no cal, es pot posar on te decideixi el tècnic de la Generalitat i ja està.
0: Vale, d'acord, doncs no, sí que ho farem, sí, és una bona idea, de veritat, si la idea és bona, ja està. Més coses? No? Per part dels regidors, algú vol dir alguna cosa? No, cap regidor. Doncs bé, moltes gràcies a tothom. Sap greu aquest senyor que ha marxat. No sé per què, però... El què? Ah, no, no, aquest... Ah, perdó. Perdona, Esther, d'aquest tema el tanquem, doncs, oi? Tanquem aquest tema, no? Doncs ara faci vostè les preguntes, Esther, perdona, eh?
1: Bé, com a ple ordinari tenim algunes quantes preguntes que podem fer en els plens ordinaris. Primer de tot, que dilluns hi va haver la reunió d'informació del Plater. Divendres. Perdó, divendres, ja no sé quin dia navego. Hi han entrat al·legacions, s'han entrat ja instàncies.
8: Bé, bona tarda a tothom, regidora. Sí, he anat trucant al llarg d'aquest cap de setmana i avui a molts propietaris afectats, bàsicament per demanar-los l'opinió, per molts que no van poder venir a la reunió de divendres, doncs per saber una mica copsar les seves impressions. N'hi ha molts que han fet servir el formulari que vam obrir, que és molt més fàcil i és indicatiu. Altres m'han demanat, perquè no volen estar amb el mòbil o són gent gran, m'han anat dient a mi, gent que m'ha trucat. Ho estem fent una mica així, d'aquesta manera, però més o menys coneguent tot el territori, quan el coneixes ja saps exactament a qui has d'anar a picar la porta. I de moment hi han sensacions de preocupació, hi han sensacions, bueno, que es va explicar en aquesta mateixa sala divendres, i realment, bueno, tot el que estem fent és anar recopilant totes aquestes dades i farem les al·legacions quan vam comentar que les faríem, quan tinguem una mica més de gruix, i a partir d'aquí les farem arribar a tothom qui estigui interessat, doncs perquè puguin veure aquest contingut de les al·legacions amb la forma que vam comentar el mateix divendres, sí.
1: Perfecte. Llavors, també us volíem demanar per al tema de... Adeu.
0: Adéu-siau, gent, adéu-siau. Bona tarda.
1: Per al tema dels refugis climàtics, el 2019, el 2023, vam entrar a instàncies per veure com es podien minimitzar aquestes onades de calor, i ara estem en plenes onades de calor. I a nosaltres sí que se'ns va contestar una instància que era el museu, l'edifici de l'Ajuntament i la llar de jubilats. Però actualment, quan tu mires a la Generalitat, Arbúcies, només ens consta el Prat Rodó. Demanaríem que si aquestes... Sí. Demanaríem que si aquests refugis climàtics segueixen estant en vigència, doncs que es posin en vigor a la Generalitat, que es facin saber.
0: Segurament és un error nostre de no haver notificat a la Generalitat els refugis aquests climàtics. Segurament és un error nostre com a administració, com a ajuntament, que no hem notificat, perquè no hi ha cap motiu per amagar els llocs on s'ha d'anar la gent, no? Ara el Prat Rodó em sorprèn. Sí, sí. Em sorprèn molt el Prat Rodó,
1: Sí, però sí, bueno. Pot entrar-hi ara mateix i...
0: No, ja la crec. He dit que em sorprèn, no que no la cregui.
1: Doncs això, que seria bo, doncs, s'actualitzés la informació a la web de la Generalitat, perquè almenys es puguin saber quins refugis tenim al municipi. I després li volíem preguntar al senyor Ronda per el tema dels patinets elèctrics, que ens ha arribat preocupació per part dels veïns, o nosaltres mateixos, que es veu d'una hora lluny últimament els patinets elèctrics, que no poden circular per la vorera, sense llums, amb auriculars, en contradirecció, sense assegurança, o fins i tot no cal anar per aigua quan vas amb patinet elèctric. Vull dir que, aviam, com estan, en quin punt està l'ordenança dels patinets? Sabem la que va sortir, que no acabava d'estar del tot correcte o en vigència. Sabem que a partir de l'1 d'octubre hi haurà més punts que es puguin aplicar a l'hora de circular, com el casc o l'edat mínima, i després era això, doncs, aviam si d'alguna manera es pot posar en mà o ordenar, reordenar aquesta ordenança, perquè últimament està sent una mica difícil tot plegat el tema dels patinets.
0: Senyor Ronda,
9: l'ordenança, jo crec que està, l'acabarem de... Perquè la Generalitat està modificant algunes coses, es va encaltar la de trànsit, però ja la tenim recollida, i de fet ja s'han fet diverses detencions o avisos a la gent, perquè la policia la té, amb el cap de policia, una de les coses que estem fent és això que està comentant vostè, fer una... Perquè, clar, vostè ja sap que ja s'està passejant durant el dia se passeja per unes zones determinades, després se passa amb el vehicle. Recordem que hi ha dues persones i sí que hi ha una actitud clarament cap a això que està comentant vostè. Si vol, ja li donaré informació de les diverses detencions que ha fet últimament, sobretot avisos i alguna multa que han posat, però estem damunt, estem bastant damunt.
0: I amb alguns li van requisar el patinet també, si no m'equivoco, no?
9: S'han requisat dos patinets.
1: De fet, amb el tema de requisar els patinets també, si a l'ordenança segurament ja ho heu recollit, però que hi hagi taxa, sí, i que hi hagi pupilatge del temps que s'ha, sí, de guardar, sí, el patinet per, sí, tenir-ho tot recollit a la mateixa ordenança.
9: Jo vaig estar parlant no fa gaire amb el responsable de Salt i ens va complementar una mica el David i a mi el que tenia allà a Salt, perquè estan molt allà, ho tenen molt per la mà, i ara una de les coses que estàvem actuant, que estàvem preparant per al setembre, és tot el tema aquest de fer un seguiment més exhaustiu de tot el que estem al patinet, perquè el que acaba de comentar vostè té raó, hi ha molta gent que a mi m'arriba, el que passa que després si es trobes amb el moment, perquè el tema de la temporalitat és molt complex, però bueno, estamos en ello, estem procurant millorar molt el tema dels patinets.
0: No, bé, més coses? No, ja està. Ara sí que donem el ple per part del públic, alguna pregunta més? No? Ah, perdone, explicar la festa major, ja hi arribo, però hi ha algú del públic que li hem de preguntar si té alguna pregunta, dubte, tema o suggeriment per fer-nos? No? Gràcies, eh? Maria, tot teu.
3: Bueno, us explico una mica la programació de la Festa Major, que comença dimecres amb el cinema La Fresca per la Canalla. Després, dijous, hi ha les actuacions de Festa Major a la Casa de Repòs. El pregó, que es farà dijous a les 7 de la tarda, i després, tot seguit, hi haurà el teatre de Festa Major a les 10 del vespre. El divendres a les 8 del matí hi ha el torneig de petanca a la Llar de Jubilats, i a la tarda hi ha el torneig de tenis taula aquí a Can Delfí. I a la Llar de Jubilats també fan el campionat de botifarra. Després a les 6 de la tarda a Can Cassó hi ha la trobada de corals de casals de gent gran. A la nit ja ens anem a la zona de barraques, que hi haurà els Catarres, la Tropical i DJ Garci. Després, el dissabte al matí, a les 9:15, hi ha la sessió d'anellament dels ocells. A les 11 del matí, la Festa de l'Espuma, a la plaça de la Vila. A les 12 del migdia, hi ha la inauguració de l'exposició temporal Art per Arbúcies, al museu, a la Gavella. I a les 6 de la tarda tenim el Correbars, que acabarà a la Petanca. Després, també, tot seguit, hi ha a Can Cassó el concert de gent gran amb l'Orquestra Montgrins, i a les 11 el ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins, també a Can Cassó. A la zona de barraques tenim la Ludwig Bank, Los Mejores i l'Àlex O'Clock. Després ens anem el diumenge, que tenim l'exposició de labors que organitza la Llar de Jubilats. A 9:45 la plantada de gegants, i tot seguit a 11:15 la Cercavila, que acabarà a la plaça de la Vila. A les 10 del matí hi ha la passejada itinerari de Rossinyol, que comença també des de la Gavella. I a la tarda tenim a les 6 de la tarda el Volei Fan, que organitzen l'Associació de Festes Joves. A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila tenim un espectacle infantil amb els superherois. I a les 8 del vespre al teatre de Cal Xic, la tia d'en Carles, que també organitza la Llar de Jubilats. A mitjanit ens anem a la zona de barraques, que tenim el tribut de Fito Fittipaldi d'Acabamos de Llegar, la DJ Anna Gisbert, i per acabar DJ Arzet, que ja fa 3 anys que està amb nosaltres. Després, dilluns al matí, tenim a 10:45 del matí fins a 1 del migdia festa aquàtica a les piscines municipals. A les 6 el torna boda, i per acabar el concert de fi de festa amb la principal de la Bisbal, que tot seguit serà el ball de fi de festa. Començarà a les 10 el concert i a les 11 farem el ball. El dimarts, per acabar, el ple infantil, els hi vaig demanar que triessin una activitat per festa major, i han decidit que volen una disco mòbil a les piscines municipals, i s'obriran les piscines municipals amb una mica de música ambient perquè puguin acabar el curs. I això és tot. Esperem que tot vagi genial, molt bona festa major, i us esperem a tots. Sobretot, compreu les entrades de barraques, que fa por que la gent d'Arbúcies es quedi sense entrada. Al final aquest any, doncs, s'ha apostat i venen grups bastant potents, que és important doncs, que es comprin les entrades amb temps. Bona festa major.
0: D'acord, moltes gràcies, bona festa major a tu, Esther, faltaria més.
1: No, no, que volíem desitjar doncs, que passem tots una molt bona festa major, que la disfrutem amb seny i que la vivim tots plegats.
0: Moltes gràcies, doncs, ara sí, bona tarda, bona nit, bueno, bon vespre a aquesta hora i molt bona festa major. Moltes gràcies.

que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie. Mister, your eyes are full of hesitation. Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent. Baby, ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent, som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978 anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, la febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super, Super...

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips. La MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos. Maricó.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situis.

0: vida que un convento.
1: Diu pura, oi?
0: És més pura que un convento.
1: És que en el seu moment la gent discutia per això. No. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu, és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico,

0: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu like Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, like que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

0: Trobaràs cocodril?
1: Suposo que si ja hi eres el 84, segur que la recordes.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes

no té cap dels ingredients necessaris per ser canció del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We can't go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món: Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic: We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: I'm gonna jab a

Una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oye.

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai, és

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.
2: Que no sé.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era Desiree Dele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 59%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 63%.